0: moltes hores de treball, tot l'estiu treballant.
1: A tothom treballant...
0: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
1: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
0: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
1: Ja vau guanyar l'any passat.
0: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
2: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició. Enguany, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants, i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Mustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026, una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso, i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant del 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i el 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
4: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
2: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
4: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
2: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
5: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza... i pues de sorpresa segundos.
2: I la invinent és, no?
5: Sí, si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
2: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
5: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, la àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup i el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
2: Llonganissa ressentim, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic, ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
6: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la menció, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
2: Com ha anat tot?
7: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
2: La imminent més, no?
7: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
6: Sí.
2: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
8: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno... Ho hem fet molt bé.
2: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
8: Sí, no, de veure en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
2: Finalment, la millor disfressa, No soy el stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
9: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
2: Com cada any, eh?
9: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
2: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
9: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
2: Dediqueu el premi als porcs senglars?
9: Dediquem el premi als porcs senglars, la pesta porcina i a tot el que faci falta.
2: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
10: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
2: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
10: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
2: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
10: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
2: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
10: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruistament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
2: Què té la gincana nocturna?
10: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
2: Valoració de la gincana nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta gincana nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Sanglas, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany a dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Ous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar a del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escala Caixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escala Caixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escala Caixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava... Em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escala Caixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escala Caixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escala Caixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que pujar tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujar. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, eh? Que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me'n guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escala Caixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven en una mica allà de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer pues, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
7: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
7: Sí, mala sort.
6: I el millor premi?
8: La consumició, no?
7: La consumició, jo crec, sí, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar aquest any també per ells.
6: L'any passat a Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, o sigui, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
6: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
7: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, buah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quin va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
7: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
7: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
6: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge. en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup a tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cluenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i, hòstia, ja ha costat moltíssim, eh?, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, al final som una família.
0: Com sorgeix, fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns però poquets. I va venir el productor i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai amb els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: Lo bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disco ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt, amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que s'adivien els de, bueno, un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, els de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense, no volia guanyar-me la vida jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui, no puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit, tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar, o sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estem cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:45 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció i és el que hem estat fent aquests dies. I en els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé. I aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement doncs, que el dispositiu ha funcionat i, a més, també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li demanava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa, va ser espectacular com estava aquí l'esplanada, el dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la Societat del Casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i a veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y... I nada, ja seguiré el dia perquè hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
1: sí.
0: De l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo. Y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera... Y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés, i des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia, i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als 2 més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida, que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla, que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies. Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quant que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això per la gent que no...

0: molt bé perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
2: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
2: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
2: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
2: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
2: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
2: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, i que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
3: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats.

0: De resumir, en funció de la categoria, tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé va el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
1: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
0: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
1: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al centre cívic del Palau per provar la cursa slot.
0: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5 i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
1: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
2: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
1: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
3: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires quatre daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
1: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
3: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
1: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
3: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
1: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Dado Enroscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
3: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
1: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
3: És que al Dado Enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
1: I a tu quins t'ha ofert?
3: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Espartacus. L'Espartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
1: És a dir, que et va la violència, eh?
3: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
1: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
3: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
4: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Dos Roscados?
3: Perquè descobreixen la quantitat de...

0: Jocs que existeixen, o sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
1: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
0: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses, o sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
1: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
0: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que professional. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
1: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior. Què esteu jugant? Explica'm.
2: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
1: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
2: Sí, camins i...
3: Tens que tancar els camins
2: amb una
3: peça...
2: Bueno, i llavors...
3: Un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa dos personatges d'aquests.
2: El que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
1: Has guanyat alguna vegada?
2: No. En el torneig no, però en casa sí.
1: Quins són els teus jocs preferits de taula?
2: Aquest, el Sushi Go i ja està.
1: I els teus?
3: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
1: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
3: Quants?
4: 5 anys.
1: I tu?
3: A saber.
1: Tota la vida, no?
3: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
1: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
2: Bé.
1: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
3: Jo.
4: Tu, no?
1: I per què? Explica'm.
3: Perquè
2: soc... Dos i jo només he posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una, no?
1: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
3: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
1: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del dado enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
5: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no? I fer la puntuació.
1: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
5: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
1: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
5: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no? I amb més difusió i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
1: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per al Carcassonne?
5: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que si diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no? La introducció. Però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
1: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
5: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
1: I tu, on et toques?
5: Eurogames.
1: En què consisteix aquest joc?
5: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
1: Molt bé, doncs si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
5: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
4: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
6: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
4: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
7: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueix serà el guanyador d'aquesta edició.
1: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
7: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
7: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
4: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
6: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això ho estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'agrupació cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri de Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica les gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noas Camià García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això, i després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta uns molt petits, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Balleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí, sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i públic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia, i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac, i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
0: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de la Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge del drac, quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat en una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
11: Una gran perda a la festa major.
12: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
13: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
14: Gràcies per il·luminar el poble.
15: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany...
16: Vosaltres, que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada.
17: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
16: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Perquè heu escollit aquests determinades persones perquè cantin individualment?
17: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra, sí tenia la imatge aquesta.

0: de totes les que heu cantat?
1: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història, sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
0: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la Coral Ferran Sors.
1: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
0: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
2: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuant novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca, i avui actuant al costat de...

0: d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una festa major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi, o sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Estem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot.
3: No? I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i, o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar i hem de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tot. Clar,
3: necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa, que tenim hasta les mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que era la cultura del Baix Llobregat, jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. I llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. I reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad. Hem decidit bé.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Ho reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, 1, 2, 3.
7: La vols. Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La birra és vella, no, la birra és vella,
9: Som a grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos íbamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixó.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capgrossos, l'Andrea i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capgrossos molt elaborats, eh?
11: Sí, són moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa una altra cosa.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026, una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 39a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 39a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 39a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat de la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat. Ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza. I, pues, de sorpresa, segundos.
0: I l'any vinent més, no?
10: Sí. Si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment.
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar perquè realment som un grup jove amb pocs recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de Bar en Peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, al pregonet de Festa Major. Enguany a dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Ous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament, tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escalacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escalacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escalacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar, no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escalacaixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escalacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escalacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
3: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
3: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
3: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
3: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, eh? Que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
3: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
3: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que,
5: sí,
3: que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escalacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven en una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer pues, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo de Villa Maria?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
7: Doncs des de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
7: Sí, mala sort.
6: I el millor premi?
8: La consumició, no?
7: La consumició, jo crec, sí, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
6: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, o sigui, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
6: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
7: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, uah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
7: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda a que s'ompli, no? M'imagino.
7: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
6: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge. en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup a tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldis. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de la Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, l'horero un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, al final som una família.
0: Com sorgeix? Com sorgeix a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns, però poquets. I va venir el productor i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai a molts dels concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt. Amb el Manrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disc, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito que us et digui, no puc fer altra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estem cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parcentar com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment, i per tant jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. És espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I per tant és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... Molt, i sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, hi van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de la colla de...

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim.
3: Aquí de Castells, què significa?
4: Castells, el pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
3: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt, perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
3: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
3: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
3: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels Castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
5: L'Arabès, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
6: Doncs és tot un orgull, perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la Festa Major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
5: Com heu preparat aquest pregonet?
6: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
5: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
6: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
5: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
6: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
5: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
6: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
5: Quin desig faries per aquesta Festa Major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
6: Que gaudeixin. Al final la Festa Major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
5: Visca la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, no?
6: Visca.
5: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
7: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una Festa Major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners que

0: En aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables, i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents, perquè al final la infància, la joventut, és el nostre present i també és el nostre futur, i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i, a més, es vegi aquí, que fa goig, que hi ha molta canalla?
0: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la Festa Major Petita, quins elements destacaries i recordaries?
0: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major Petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major Petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i Festa de l'Escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
0: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per a les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
0: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major Petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major Petita a tot el món.
0: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major Petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major Petita, que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
2: Després del pregonet de la Festa Major Petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
5: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent.
3: hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
4: Què volia buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
4: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
3: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
4: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
3: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
4: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
3: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
4: Què és el casino? Què és?
3: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
4: Edifici emblemàtic, centenari...
3: Doncs sí, doncs sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
4: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major...
5: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys...
4: Exacte, exacte.
5: Poca broma, eh?
4: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
5: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
3: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
4: Gràcies i felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, vinga.
2: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
6: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
4: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
6: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
4: L'escoltem emocionat, eh?
6: Molt emocionat, molt emocionat.
4: Què espera d'aquesta Festa Major?
6: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
4: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
7: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners i que estem de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
4: Serà una Festa Major calorosa, eh?
7: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
4: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
7: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
4: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
7: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
8: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
2: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Encén Claver i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que Escalèstic és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la marca d'Exin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent li diu Escalèstic perquè realment és un símil, però Escalèstic seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, fa, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues. Organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha tres cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs anirem cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories. Vale. És complicat de resumir, en funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110-120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Junior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
4: Sí, el blackjack és el bàsic push-or-luck de tota la vida. I llavors, pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims llocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de llocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que professional. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la Història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però una edició més vieja.
5: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins, amb una peça...
6: Bueno, i llavors...
7: Un personatge teu. I quan tanques els camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues poses dos personatges d'aquests.
6: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: Aquest, el Sushi Go i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
7: Vull...
5: Tu? Quants?
8: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
5: Tu, no? I per què? Explica'm.
7: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes,
4: perquè el joc en si consisteix en anar col·locant lucetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
4: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
4: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
4: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
4: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on et toques?
4: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
4: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs, si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula.
4: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
8: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no?, allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolem-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot. i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
5: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
8: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
5: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona tan bé aquesta gincana diurna?
8: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
2: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons més proper als nens, una mira de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'agrupació cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ènia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamilla García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això, i després bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantons.

0: exclusivament de gegantons i gegantones.
1: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trombada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
1: Sí,
0: de la història, eh?
1: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
1: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
1: I triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
2: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
2: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
2: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
2: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
2: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
3: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any de l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
3: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
3: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
3: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat... Bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell. No m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
3: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com gegants i diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren pues, el Baix Llobregat i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
3: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals per

0: queda els gegants, passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i públic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
1: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu Barca i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
1: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
1: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
1: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
2: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
2: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
2: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de Barca en els altres anys i que podem veure avui?
1: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
1: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
1: No era...
0: Rics de cremar-se.
1: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge del drac? Quin missatge li donaríeu?
2: Que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
1: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La colla de diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
3: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que durin moltíssims anys més.
4: Una gran perda a la Festa Major.
5: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
6: Al drac, al meu drac. le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
7: Gràcies per il·luminar el poble.
8: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots d'Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la Festa Major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
9: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
10: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
9: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, d'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
10: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
9: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Perquè heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
10: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert, que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenir la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
9: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
10: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi. I si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
9: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la Coral Ferran Sors.
10: Bueno, la Coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, eh? I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
9: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, moltes ganes. Veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Estem un altre dels components. Àlex,
3: què tal,
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot,
3: no? I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut a Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas, no?, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis treballant. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com ha sorgit la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh? Sí.
7: Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, no, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí, jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: Què passa, nen?
6: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Gràcies.
9: La birra és vella. No, no, no, no, no, no. La birra és vella. No, no, no, no, no, no. La birra és vella.
10: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç... Llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
10: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
11: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
11: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
11: Debutamos, debutamos.
0: Moltes ganes.
11: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
11: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el
0: ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Bajo.
12: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
12: Molt, molt. Són moltes hores de treball, sobretot la disfressa és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
12: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tot l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
12: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
12: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
12: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup A la Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barcelona Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la Birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
14: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat de la gincana nocturna d'aquest any?
14: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
11: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza. I, pues, de sorpresa, segundos.
0: I l'any vinent més, no?
11: Sí. Si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
11: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Llonganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
15: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
16: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
16: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
15: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
17: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Havia una ruleta de la fortuna molt gran.
17: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
18: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
18: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó quatre o cinc voltes i aneu de port senglars.
18: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
18: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
19: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
19: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
19: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
19: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana des dels controls que ideen les proves i les fan possibles com les persones que preparen les botifarres són persones que altruïstament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
19: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen a la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits, per tant hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners, jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar a del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escala Caixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escala Caixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escala Caixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques, em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escala Caixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escala Caixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escala Caixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujar. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers m'enguanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escala Caixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica allà de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tot l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer pues, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
7: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
6: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo de Villamaría?
7: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
6: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
7: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
6: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
7: Sí, mala sort.
6: I el millor premi?
8: La consumició, no?
7: La consumició, jo crec, sí, sí.
6: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
7: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
6: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
7: Bueno, o sigui, al final com el nostre local pues, està a Villamaría, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu, que té pues, molt a veure amb les mòbils.

0: més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. Ah, i va ser molt guai. I els vam dir, uah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
1: Quin va ser els missatges que es van recollir aquí? Algun així que destacaries que es va repetir més?
0: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la festa major.
1: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gimcana tan a prop d'aquest tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
0: Sí, la veritat que tots els grups de gimcana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gimcana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
1: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la festa major.
2: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que cada anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, eh?, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix, a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai amb els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero. Vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits. Vull dir, la gent se les coneix. Tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: Lo bo és agafar un grup... Okay.

0: tingui moltes cançons que formen part de la gent, no?
1: Hosti, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat, no ha parat de fer discos, i cada disco ha sigut millor, i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell, i vam estar parlant, i amb el Jordi Romero he parlat molt, amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que s'adrien un munt de Catalunya, els deudors, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus. I també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que vols que et digui. No puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també. Vull dir, estic cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
2: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parcentar com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa, va ser espectacular com estava aquí l'esplanada, el dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, Brigada, Policia, Neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
2: sí,
1: de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els ous de drac de la colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la colla castellera de la Droc i dels ous de drac de la colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la colla castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la colla castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en colla de set. I bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? Es falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adult, sí.
1: Tu, com a líder de la colla de castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser... de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida, que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla, que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar-te'n a dalt? Perquè jo que no veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del petit circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, sí, sí, i amb diferents generacions.
8: Què volia buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la Gincana Nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la Gincana Nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la Gincana Nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca amb motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Satur Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes, com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que Escalèstic és la marca que va posar aquí en valor, no? de la marca d'Exin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent hi diu Escalèstic perquè realment és un símil, però Escalèstic seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, fa, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I els cotxes organitzen curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha 2 models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG amb diferents decoracions, serien equivalents.
2: Uh-huh. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Uh-huh. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Junior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tiras 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes.
5: Estos últimos años hemos estado, ¿no? Conseguir además 3 champions nada fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo la primera temporada, hacerte un poco con la rienda del equipo, pero creo que el balance general es muy, muy positivo. I vamos a tratar de que...
6: I avui arrenca la Lliga Femenina d'handbol amb el CAC 7 Granollers com a únic representant català. L'equip bellesà debuta a casa a 8:45 contra l'Oviedo. El conjunt estrena etapa amb Josep Morales al capdavant i les incorporacions de jugadores com Laura Ballar, Paula Millaruelo, Risa Conya i Mir Sorensen.
7: L'equip està, penso que amb molt de confiança. Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant. I, òbviament, amb moltes ganes de començar ja. El primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no?
6: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van vèncer la plaga de la filoxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Filoxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com, per exemple, la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya obrirà enguany la temporada tardor-hivern d'arts escèniques de Tarragona. Serà el pròxim 26 de setembre, amb l'obra Pau, una producció inspirada en el llegat de Pau Casals. L'agenda s'allargarà fins al febrer i comptarà amb una setantena d'espectacles teatrals, musicals, de dansa i de circ. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes, però també se'n faran a espais singulars, com ara l'antiga presó de la ciutat o el centre penitenciari Mas d'Enric.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa.

0: que s'ha fet a Espanya i l'altra que no s'ha fet a Espanya i que es proposa fer a Catalunya, limitar les compres especulatives. Per tant, el que està fent és donar la raó als països com Catalunya, que estan sent pioners en aquestes mesures que s'adopten. I això és importantíssim, perquè sembla que nosaltres estem parlant de ciència-ficció quan estem intentant regular aquestes coses, i no. O sigui, la Unió Europea el que està dient és que la situació és tan greu en tot l'àmbit europeu que és perfectament lògic que s'adoptin aquest tipus de mesura. Per tant, reforça el que està fent Espanya i Catalunya, que estan sent pioneres en l'adopció d'aquestes mesures.
1: Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, en resum el que hem entès, doncs, és que aquesta ha estat una petita victòria d'aquelles ciutats que s'han mantingut fermes en aquesta qüestió. Gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
0: Gràcies a vostès, molt amables.
1: Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex-blaugrana Giovanni Van Bronckhorst a partir de 6:45. De Jong per lesió i Eric Garcia per sanció són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
2: Yo creo que no hay más motivación que adquirir la Champions para ganar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la pilota d'or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Payor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre.

arribarem a 8:45 des de Sant Sadurní d'Anoia, perquè els carrers d'aquest municipi de l'Alt Penedès han acollit, de fet ho van fer ahir, la 45a edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la filoxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Filoxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, en braços,

0: assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i el Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Ara mateix, els xàfecs estan provocant algunes incidències i retards a Rodalies, així com a l'aeroport del Prat. Protecció Civil ha enviat un missatge "és alert" a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
4: Doncs tenint en compte les circumstàncies, repassem quina serà l'evolució d'aquest episodi de pluges torrencials de cara a les properes hores. Ho fem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia de nou, Lluís Miquel.
6: Bon dia, Elena. Doncs aquestes tempestes que ja s'han anat produint, també ens ho comentàvem des de Protecció Civil, però ha de quedar clara una cosa. De moment la situació no està sent tan destacable com deia les previsions. Dit això, sí que hi ha alguns racons on està plovent bastant a hores d'ara. Per exemple, hi ha un nucli de tempesta bastant intens que es mou aproximadament entre la ciutat de Berga i la de Ripoll. Per tant, aquesta zona del Prepirineu sí que té tempestes destacables a hores d'ara i encara l'anirà tenint al llarg d'aquest matí. Aquestes tamborinades més fortes, ja diem, a cavall del Berguedà i del Ripollès. Les tempestes que hi ha a hores d'ara sobre el mar continuaran allà. Per tant, fins i tot moltes clarianes. A l'àrea metropolitana, que és on en teoria havia de ploure més, però sí que la possibilitat de xàfecs encara continuarà fins al migdia, arrencant aproximadament de l'Alt i el Baix Camp, sobretot ja més al Tarragonès, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia i la comarca del Moianès. Elena, tempestes fortes, però molt passatgeres, molt locals. Probablement molta gent ni se n'enterarà d'aquesta pluja. També alguna tempesta arribarà fins a la Costa Brava, a hores d'ara a tocar del Montgrí. Està plovent amb ganes, però tot això passa de seguida. I ens quedarà una tarda, doncs, amb algun xàfec una altra vegada, sobretot al Prepirineu, comarques de Barcelona. Però la veritat, i amb la mà al cor, aquesta previsió que teníem ahir de fortes tempestes tan generals a la costa barcelonina sembla que avui fa una mica de bluff. Per sort, per altra banda.
4: Gràcies, doncs, per les puntualitzacions, Lluís Miquel. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. Buscarem la reacció d'un dels puntals de la comunitat educativa, com són les famílies dels alumnes, en conversa amb la directora de l'entitat que les agrupa a Catalunya, Lidón Gasull. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la importància d'aquesta regulació.
7: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries, i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en cultura, Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5/6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. En l'àmbit de la mobilitat, sí que estan afectant a diverses línies de rodalies i també provoquen retards a l'aeroport del Prat. Els trens que circulen per la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona registren també retards per una incidència que afecta el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat del Llobregat, segons ha informat Adif. Les demores són d'uns 20 minuts. Això, mentre Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni tampoc essencials s'allargarà fins a les 5 d'aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
8: No acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens puguin donar la sensació de que el cabal no és molt, molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es hagi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyar de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones. A les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals...
4: Volem comprovar sobre el terreny quina és la situació a aquesta hora del matí a les comarques afectades per l'avís de Protecció Civil. Ens fixem ara mateix en Sabadell, al Vallès Occidental. Allà hi tenim la Mila López i el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Es nota ja al carrer l'efecte de les restriccions o no?
9: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que creieu-me que es nota, i es nota bastant. De fet, nosaltres estem aquí en un dels punts de Sabadell on hi ha més trànsit, especialment en dia laborable. Estem a la zona de la Gran Via, en un dels punts d'entrada a Sabadell. I aquí darrere meu, normalment, hi ha una forta acumulació de cotxes i fins i tot algunes restriccions, especialment a aquesta hora del matí, en l'hora d'entrada a les escoles. Però ara mateix sembla pràcticament un dia d'estiu, un dia de poca afectació, un dia de poca gent, i tot és degut a aquestes restriccions, degut a la previsió dels aiguats. Sí que hem de dir que, almenys de moment, ara mateix aquí no està plovent. Sí que és veritat que estava previst que el gruix fort de la tempesta arribaria entre les 9 i les 10 del matí. De moment, aquí ara mateix no plou. Sí que durant la matinada ha plogut una mica, però almenys no està caient tot el que estava previst en aquesta hora. Què s'ha fet per tal d'intentar evitar al màxim possible els danys previstos per aquesta tempesta? Doncs l'Ajuntament de Sabadell el que ha fet és tancar els equipaments municipals, així com també ha tancat tots els parcs i jardins de la ciutat. A banda, també s'han clausurat els accessos a les zones del riu Ripoll, que són aquelles zones inundables, i s'ha demanat a la ciutadania que, encara que no s'hi pugui accedir amb cotxe, també eviti desplaçar-s'hi a peu o amb bicicleta, per tal de prevenir el màxim possible algun accident que pugui ocórrer en aquell espai. Com ja comentàveu, també s'han tancat tots els centres educatius, els serveis socials dels ajuntaments, les activitats sanitàries que no siguin essencials, així com les esportives de l'exterior. De fet, el propi ajuntament demanava molta prudència a la seva ciutadania i també recordava que la zona del Rodal d'aquí a Sabadell continua estant prohibida a conseqüència de les restriccions per la pesta porcina africana. Ahir els ciutadans tant de Sabadell com del Vallès Occidental van rebre aquest test d'alerta, aquesta notificació de les pluges intenses que hi havia durant el dia d'avui, i sobretot recorden que avui serà un dia molt complicat, o es preveu que sigui un dia molt complicat, aquí a la capital vallesana.
4: Gràcies, doncs, Josep. Es constata de moment per les zones que estem trepitjant que aquestes pluges no són tan fortes com es preveia. Les previsions són unes, el temps, com sempre, fa el que vol. També estan molt pendents del cel, però a l'Alt Penedès, una d'aquestes 5 comarques afectades per l'avís de protecció civil que, recordem-ho, ha implicat, entre altres coses, el tancament d'escoles o la reducció de l'activitat als centres hospitalaris. A la seva capital, a Vilafranca, hi tenim el Carles Morgades i l'Èric Guijarro de Penedès Televisió. Bon dia, Èric. Ja ha plogut al llarg del matí o encara sou a l'espera de que plogui en aquest punt de Catalunya?
10: Molt bon dia. Doncs aquí a la capital de l'Alt Penedès sí que ha plogut. S'ha produït un episodi de pluja certament intensa. Han caigut 25 litres per metre quadrat en la franja de mitja hora entre un quart de set del matí i tres quarts. Però la realitat és que a aquesta hora del matí doncs no plou. En aquests moments, situació totalment normal, tranquil·la. Sí que és veritat que amb aquest risc alt de pluja, que encara doncs podria donar-se al llarg de les properes hores, de fet aquest risc, aquesta alerta està activada fins les 5 de la tarda, però de moment, mirant al cel, situació molt tranquil·la. El que sí que volem fer doncs és remarcar, no?, aquestes precaucions que s'han de tenir en compte en aquestes hores mentre duri l'alerta. I per tant, tenim amb nosaltres el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, el senyor Jordi Junyent. Jordi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Sobretot això, no?, remarcar que durant aquestes hores tenir present que s'han de seguir les precaucions.
11: Recomanacions bàsiques de que la gent no travessi rieres, que vigilin en llocs on es creuen les rieres, que no hi ha hagut aigua, si s'eviti passar en cotxe perquè poden venir allaus d'aigua i, bueno, i pot ser un perill. I després també, com a recomanacions, qualsevol problema que tinguin, la gent que truqui al 112, i com altres recomanacions seria tot el tema dels pàrquings soterrats. Si veuen que han tingut algun problema d'aigües, que vigilin primer, perquè el primer és salvar la vida i no el cotxe, eh? I res, nosaltres tenim activats el Duprocim també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta, i esperem que, bueno, aquestes previsions no es compleixin tant en tants litres, no?
10: Sobretot remarcar que sí que hi ha hagut aquest episodi de mitja hora, que ha caigut una pluja certament intensa, però més enllà d'això, sense incidències, no?, aquí a Vilafranca.
11: No hi ha hagut cap incidència, eh? Aquí he parlat amb l'hospital estan funcionant amb normalitat i bueno, esperem que no es repeteixi els fets que van passar fa un any, que sí que ens va tocar molt a prop.
10: Doncs Jordi, moltes gràcies pel teu temps i sobretot doncs, el que dèiem, no? Tornar a constatar que de moment situació molt tranquil·la aquí a Vilafranca, tot i que el risc i l'alerta es manté fins a les 5 de la tarda, moment en què hi ha doncs, aquesta previsió de pluja intensa, sembla que anirà menys.
4: També aquí doncs, la pluja ha passat d'alguna manera de puntetes, però el dia encara és llarg i evidentment aquesta tempesta o aquesta previsió que estava centrada en 5 comarques pot acabar desplaçant-se, com dèiem i sentíem, cap al nord de Catalunya i cap al Ripollès.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
4: El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
12: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
4: I en aquest context han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor de l'última dècada. Hi ha mals resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de les OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
13: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
14: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
13: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
12: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
13: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
4: Volem analitzar tots aquests aspectes amb les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC. Ens acompanya la seva directora, Lidón Gasull. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Ho sentíem ara mateix, Espanya cau de manera històrica en l'informe PISA. No sé, sobretot en lectura i en matemàtiques, no sé quina valoració en feu, encara que Catalunya n'hagi quedat realment exclosa. No sé si haguessin fet bé les proves aquí, com ens situaríem, en quin arc ens situaríem, però en tot cas, què ens indiquen aquests resultats del sistema general educatiu d'Espanya, del nostre país, en definitiva?
15: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada amb comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, és un repte que tenim, hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles, no?, possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica perquè els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes, i per tant no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no?, perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i per tant tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que per tant ens cal actuar.
4: I com valoreu la reacció de la consellera Niubó al respecte? De fet, ha evitat fer-ne una valoració de cara. Això sí, el president Illa compareixerà el proper 23 de setembre per parlar-ne, però ha insistit en menys pantalles i més lectura. No sé si compartiu aquest diagnòstic. Què li exigiríeu en aquest sentit a la consellera?
15: Bé, respecte a no valorar les proves, creiem que és correcte, creiem que no es poden valorar uns resultats on no ha participat una part molt important de l'alumnat, i que també és el percentatge que potser també fa variar el resultat d'aquestes proves. Sí que pensem que cal avaluar molt bé què necessita el sistema educatiu per millorar en comprensió lectora i en competència matemàtica. Crec que no és suficient sortir i dir menys pantalles, sinó que hem de veure què realment necessita el sistema, perquè poder, evidentment, que el tema de les pantalles o la tecnologia, el tipus d'ús de tecnologia que se'n fa, pot ser una conseqüència, però n'hi ha d'altres de conseqüències que segurament s'han de poder abordar, no? I per tant, nosaltres creiem que el que s'ha de fer és un diagnòstic seriós, no?, i veure quins mecanismes s'han d'introduir per revertir aquesta situació. Ens sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat, i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
4: Doncs caldrà fer-ho, i suposo que ben aviat. Lidón Gasull, gràcies i bon dia.
15: Gràcies a vosaltres.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: I és una notícia que acabem de saber. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys al càrrec. La Conselleria d'Interior ho anunciarà avui mateix en una compareixença prevista a 11:15 d'aquest matí, així com els canvis al departament i l'ascens de qui serà segurament el seu relleu, la primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra, molt probablement la comissària Sílvia Catà. La sortida de Trapero arriba després de 2 anys complexos en l'àmbit policial, com la lluita contra la multa i reincidència i la persecució de les armes blanques, a més de les crítiques per agents infiltrats en assemblees de mestres i la introducció de policies a les escoles. Una notícia, doncs, que tindrem, ens tindrà pendents tot el dia d'avui també. I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible, que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya i que servirà per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions al Notícies en Xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
7: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries, i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
4: Doncs ara toca els esports, és el torn de la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
16: Bon dia.
4: Avui que arrenca la Champions al Camp Nou.
16: Sí, el Barça rep el Feyenoord neerlandès. L'equip de l'ex blaugrana Giovanni van Bronckhorst serà a partir de 6:45 en la primera jornada de la fase Lliga. Les úniques baixes que té Hansi Flick per aquest partit són les de Frenkie de Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció. Els blaugranes, líders imbatuts a la Lliga, afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
17: Jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
16: Triomf de l'Europa i eliminació de l'EM en la primera jornada de la Copa de la Reina. Les gracianques es van endur la victòria als penals després que el partit acabés amb empat a un. Barreiro va avançar les lleidatanes al primer temps i Naroa, ja a la represa, va tornar a igualar el marcador. L'encert de les barcelonines des dels 11 metres va acabar decidint l'eliminatòria. I el Barça d'handbol comença avui la defensa de la Champions. Rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i ibèrica. Doncs aquest partit serà 9:15. Per tant, els culers que ho desitgin avui tenen doble cita. El Camp Nou primer, a 6:45, i a 9:15 l'handbol.
4: Gràcies, Cristina. Actualitat, la dels esports. Però també molt pendents avui del cel, de les pluges, d'aquesta tempesta. Veurem si arriba o no. I, en tot cas, també del Departament d'Interior amb aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Adéu-siau, fins demà.
18: La xarxa de comunicació local.

0: En de fet, la ciutat ha activat l'alerta per pluges torrencials davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades aquest dimarts per al govern de la Generalitat. L'Ajuntament també ha activat l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. Una alerta, també a la comarca del Baix Llobregat, prevista entre les 7 del matí i les 5 de la tarda davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Avui també parlarem de l'inici del curs escolar a Sant Andreu de la Barca. Va arrencar aquest dimarts, tot i que avui les classes han estat suspeses, com dèiem, el motiu doncs l'activació d'alerta per pluges. I avui seguirem recordant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats que s'han realitzat. Ens centrarem, entre altres coses, en el pregó que van protagonitzar la Societat El Casino, enguany que celebren el centenari de l'edifici del casino. Salutacions de Jordi Milian, com diem, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha activat l'alerta per aquest dimecres i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. De fet, la Generalitat ha restringit la mobilitat i ha suspès l'activitat educativa universitària i esportiva al Baix Llobregat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Sant Andreu de la Barca s'ha preparat per un episodi de pluges molt intenses previstes per aquest dimecres. Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament va activar dimarts l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. També s'han clausurat preventivament els accessos al riu Llobregat i s'ha reforçat la neteja dels embornals. Davant d'aquest escenari, la Generalitat de Catalunya també va demanar a les empreses que entre les 7 del matí i les 5 de la tarda prioritzessin el teletreball en tots els àmbits en què sigui possible. Entre les mesures preventives també hi ha l'ajornament de l'activitat sanitària no urgent i no essencial i la restricció de la mobilitat. La recomanació és evitar els desplaçaments i limitar-los a situacions de força major i als serveis essencials. Les restriccions també afectaran igualment els centres de dia per a persones grans i persones amb discapacitat. De fet, aquest dimarts a la tarda es va rebre un missatge S-Alert. En aplicació de les mesures preventives, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va anunciar aquest dimarts que per avui, dimecres, el tancament de les escoles bressol municipals, el complex esportiu de Can Salvi, l'11, la Biblioteca Aigüestoses, l'Espai Jove, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany i també l'Espai d'Igualtat. També queda suspesa una activitat que estava prevista per aquest dimecres al matí del 7è Congrés de les Dones al Baix Llobregat, mentre que les visites programades als serveis socials seran reprogramades. Una altra de les mesures adoptades, com dèiem, és la clausura preventiva dels accessos al riu Llobregat, una zona especialment sensible davant d'episodis de precipitacions intenses i possibles crescudes de cabal. Paral·lelament, els serveis municipals van intensificar dimarts tarda vespre les tasques de neteja dels embornals, amb una atenció especial als punts que acostumen a presentar més problemes durant els episodis de pluges fortes. L'objectiu d'aquests treballs és facilitar l'evacuació i la canalització de l'aigua i reduir el risc d'acumulacions i també inundacions. Tant la Generalitat com l'Ajuntament demanen a la ciutadania extremar precaucions, evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i els canals oficials. La franja de màxima alerta se situa entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre, unes 10 hores, durant les quals Sant Andreu de la Barca i també el conjunt del Baix Llobregat hauran de reduir l'activitat i la mobilitat davant del risc de pluges torrencials.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dilluns s'iniciava un nou curs escolar i aquest dimecres les escoles estan tancades per aquest avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, les classes han estat suspeses. Sobre l'inici del curs escolar, en vam parlar aquest dimarts amb la regidora d'Educació, Anna Serra.

0: Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
1: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto, i per tant avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, amb molta il·lusió i espero que amb moltes ganes també, per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
0: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
1: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
1: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents, i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
0: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
1: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
0: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca, doncs, invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
1: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat, doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
0: Hem començat dient d'aquest inici de curs, s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions, des de la seva regidoria, com les valora?
1: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida al primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga, evidentment, doncs, se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
0: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
1: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
0: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
1: Sí,
0: sempre comencen abans de l'inici de curs.
1: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és. Tant per les famílies com pels nens i nenes. Perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
0: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants, aquesta és la xifra.
1: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
0: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
1: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
0: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor de l'educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
1: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi han hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
0: Anna Serra, regidor de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos, i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
1: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
0: I sobre aquest inici de curs d'aquest dimarts vam parlar també amb pares, mares i també els alumnes que inicien un nou curs. Com dèiem, aquest reportatge va ser enregistrat aquest dimarts amb motiu de l'inici escolar, un inici que va estar marcat també per la vaga de professors i professores del personal docent. I recordem que aquest dimarts no hi ha classes per l'avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrascó.
2: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
3: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
2: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
3: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
2: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
3: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
2: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
4: Bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
2: ¿Tienes ganas de empezar?
4: Sí.
2: ¿Quién curso comienzas?
4: Es quinto.
2: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
4: Bien, ¿no? Mamá, como todos los días, ¿no?
3: Aprobó todo y muy bien.
2: Com esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al col·le dient, ostres, hi haurà professors i no haurà professors?
3: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay el mínimo de professores i tal.
2: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
3: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que havia huelga, però que havia mínimo de professores. I bueno.
2: Què tal, teniu ganes de tornar al col·le?
4: Sí.
2: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
4: Voldria més vacances.
2: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
4: Cinquè.
2: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
4: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
2: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
4: No hi ha cap.
2: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
2: I tu, tens ganes de començar el col·le?
5: No.
0: No?
2: Què has fet aquest estiu?
5: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
2: Quin curs comences?
5: Segon d'ESO.
2: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
5: Música i educació física.
2: Educació física, no?
5: Sí.
2: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
5: Sí.
2: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
5: Curt.
2: S'ha fet curt, no, igualment?
5: Sí.
2: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
5: Vale, gràcies.
2: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
6: Bé, bé.
2: Dura? Amb ganes, no?
6: Amb ganes, amb ganes.
2: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
6: La nena no i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
2: És a dir, que quan ja torna, s'acaba les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
6: Sí.
2: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
6: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
2: Tenies ganes de tornar a l'escola?
4: Sí.
2: Tenies ganes de veure els companys?
4: Sí.
2: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
4: Català.
2: És a dir, les llengües, no?
7: Català.
2: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
6: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
2: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
6: Sí, totalment, totalment.
2: Com us han informat?
6: La comparteixo.
2: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que avui ja va...
6: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
2: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
6: Sí, sí, sí, totalment informats.
2: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
2: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
8: Sí.
2: Sí, no?
8: Ells també.
2: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
8: Sí, sí, sí, sí.
2: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
8: Sí.
2: Com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens... Com es gestiona això?
8: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres. O sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
2: Quin curs fan els vostres fills?
8: Primer i segon.
2: I com està seguint aquesta etapa de primària?
8: Bueno, no sé, bastant like.
2: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga?
8: Bueno,
2: Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
8: sí,
2: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
2: Que us van dir que hi havia menys professors.
8: Sí.
2: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
8: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
2: Entens els motius, però potser un altre dia hauria sigut millor, no? Més acertat.
8: Ara a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
2: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
2: No?
9: Sí.
2: Tu, els pares sí, no?
9: Sí.
2: I els crios?
4: No.
2: No, no tenia ganes. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno,
4: curt.
9: Llarg.
2: A tu se t'ha?
4: Molt curt.
2: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
4: No.
2: No, no, teníeu ganes de més estiu?
4: Sí.
2: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està siguent la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
2: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha menys professors, com us ho han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè en tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
2: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga, que ho protegin d'alguna altra manera, o... T'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga primer dia?
9: El primer dia. ja venen de les vacances, ja no pot ser, ja que comencem així.
2: Com està seguint la tornada a l'escola?
7: Bueno, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta de, precisament, de no començar amb una normalitat com es començava abans.
2: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
7: Correcte.
2: Ets mare i professora, m'imagino, no?
7: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mani no me'ls puc emportar perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
2: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
7: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
2: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
7: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
2: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
10: Jo escriu... sí.
2: Tu sí,
10: jo
2: no?
10: Sí.
2: Com a mare sí.
10: Sí.
2: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no?
11: També?
2: Bueno. Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola? Per què vols tornar al col·le?
12: Perquè vull fer educació física.
2: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
13: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
2: Com està sent també l'entrada al col·le, amb tot el tema de la compra de llibres?
13: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això és... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
2: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Què en penses de tot plegat?
13: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
2: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
13: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego a niños pequeños yo lo hubiera puesto otro día.
2: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
0: L'inici del curs escolar aquest dimecres, les escoles estan tancades i les classes es reprendran aquest dijous.
14: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Bones xifres del seguiment de la Festa Major a través de Ràdio Sant Andreu. Sobretot a Instagram, 300.000 visualitzacions en només 4 dies a Instagram amb la cobertura de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies per fer possible aquest ampli seguiment. 300.000 visualitzacions, de fet, més de 300.000 visualitzacions en només 4 dies de totes les informacions sobre la cobertura de la Festa Major. De fet, durant aquests 4 dies s'han publicat moltes notícies i reportatges i entrevistes que han estat publicades a la pàgina web, a més de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram. Informacions que també han estat recollides a través del canal de WhatsApp i que s'han pogut escoltar a través de la 98.0 de la FM. les més de 300.000 visualitzacions a Instagram i la seixantena de continguts publicats a la pàgina web evidencien l'interès generat per la Festa Major i reforcen el paper també de Ràdio Sant Andreu com a mitjà de proximitat per seguir l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. I a motiu d'aquesta Festa Major, a continuació volem recuperar íntegre el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat El Casino. L'entitat de Sant Andreu de la Barca, la més antiga de la ciutat, celebra enguany el centenari de l'edifici del casino i van ser els protagonistes de la Festa Major.
10: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la DROC, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la DROC i dels Ous de Drac de la Colla de Diables que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la Festa Major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els Pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels Pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la Societat El Casino, que ens faran el seu pregó.
11: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
15: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
11: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
15: Doncs obre la capsa.
11: Encara no.
15: Comencem bé.
11: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
15: Això pot trigar. Això pot trigar.
11: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
15: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
11: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
15: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
11: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
15: Aquella gent volia progrés, volia avançar, volia fer coses junts.
11: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
15: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
11: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
15: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
11: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
15: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada del camp hi posaven les seves mans.
11: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
15: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
11: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
15: Gent que s'ajudava.
11: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
15: però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
16: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
17: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
16: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
17: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
15: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
17: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... I coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
16: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
17: Exacte. Un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
15: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
17: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
16: Perquè l'edifici és del casino.
17: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
18: Doncs obrim la capsa.
17: Ei, ei, ei, un moment.
18: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur... que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
17: El mòbil!
18: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
17: Ja ho teniu tot, doncs?
15: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
18: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
16: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
17: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
18: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
15: Què és això del FOMO?
16: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
18: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu. Fa uns anys, la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
15: Més pastilles no, sisplau. És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
19: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
18: Ara ens toca triar nosaltres.
15: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
18: Una pedra.
15: Una pedra.
17: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
18: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
17: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
15: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
17: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
15: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
17: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
20: La podem agafar?
17: És clar, és tota vostra.
20: Ostres, pesa una mica, no?
15: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys del casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
18: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
20: I es fa entre tots.
15: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
18: Que comenci la festa!
17: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies Societat del Casino per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: El pregó de la festa major a càrrec de la Societat El Casino, que van fer aquest pregó amb motiu també del centenari de l'edifici del casino. Es tracta, doncs, de l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, un pregó que va ser encapçalat per la seva presidenta, per la Carme Lloberol. Sobre aquest inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca i també del pregó de la Societat del Casino, en vam parlar a Ràdio Sant Andreu amb els seus protagonistes.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major!
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino.

0: entitats també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
1: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
2: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
1: Satisfet del resultat del pregó?
2: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
1: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
1: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa, no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
1: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix, inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
1: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
1: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
1: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
2: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
1: Exacte.
2: Poca broma, eh?
1: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
2: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
1: Gràcies i felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Senclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
3: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
1: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
3: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
1: L'escoltem emocionat, eh?
3: Molt emocionat.
1: Què espera d'aquesta festa major?
3: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
1: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
1: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
1: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig, molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
1: Comentava abans a l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé.

0: ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem amb activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
2: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any. Amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
1: sí,
0: de l'estàtua.
1: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás a mis proyectos vinculados a el que has fet avui aquí a Sant Andreu.
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar una idea supergenial. O sigui, i un gest molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés i des de l'octubre fins al febrer doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la i bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura doncs, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no? Que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar amb només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé. I aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic reforçarem tota la cobertura, per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa, va ser espectacular com estava aquí l'esplanada, el dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... Molt, i sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla de percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant, i també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs ja està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: També hem fet en valoració de la Festa Major Petita, ho hem fet amb Anna Serra, regidora adjunta a Cultura.
4: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també. De diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també, doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major, doncs, una mica refrescats.
0: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar, doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
4: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut, doncs, per quedar-se.
0: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
4: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de, bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
0: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta festa major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
4: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
0: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany, dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la Colla Castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca, doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
4: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats, doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
0: La Festa Major Petita ha arribat per quedar-se, no?
4: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys, i cada vegada millor i amb noves activitats.
0: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
4: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
0: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
4: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
0: I parlant de la Festa Major Petita, el darrer àudio que escoltarem en el dia d'avui és el pregó de la Festa Major Petita, protagonitzat en aquesta edició per als Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables, que celebra el seu desè aniversari, i també la canalla de la Colla Castellera de la Droc, que enguany també celebren el seu desè aniversari.
5: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, i els nens i nenes dels Castellers de la Droc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
5: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
7: Baixo? Ai.
5: Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys!
8: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
9: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
10: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de Festa Major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
11: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
12: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensatxos són els dimarts i divendres al vespre en els Castellers i diumenge a tard dels Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
13: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
14: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
15: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
16: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la DROC!
17: Visca!
16: Els diables i els ous de drac!
17: Visca!
16: I... visca la festa major!
18: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
19: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la DROC, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: El pregonet de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca va arrencar el passat divendres i també
0: després va arrencar el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat del Casino que hem escoltat en el dia d'avui. Recuperant també la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després de 4 dies intensos. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, com també disponible a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 9 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui s'està acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de l'activació d'alerta per pluges torrencials i suspensió d'activitats a Sant Andreu de la Barca. De fet, la ciutat ha activat l'alerta per pluges torrencials davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades aquest dimarts per al govern de la Generalitat. L'Ajuntament també ha activat l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. Una alerta, també a la comarca del Baix Llobregat, prevista entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Avui també parlarem de l'inici del

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha activat l'alerta per aquest dimecres i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. De fet, la Generalitat ha restringit la mobilitat i ha suspès l'activitat educativa, universitària i esportiva al Baix Llobregat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Sant Andreu de la Barca s'ha preparat per un episodi de pluges molt intenses previstes per aquest dimecres. Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament va activar dimarts l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. També s'han clausurat preventivament els accessos al riu Llobregat i s'ha reforçat la neteja dels embornals. Davant d'aquest escenari, la Generalitat de Catalunya també va demanar a les empreses que entre les 7 del matí i les 5 de la tarda prioritzessin el teletreball en tots els àmbits en què sigui possible. Entre les mesures preventives també hi ha l'ajornament de l'activitat sanitària no urgent i no essencial i la restricció de la mobilitat. La recomanació és evitar els desplaçaments i limitar-los a situacions de força major i als serveis essencials. Les restriccions també afectaran igualment els centres de dia per a persones grans i persones amb discapacitat. De fet, aquest dimarts a la tarda es va rebre un missatge S-Alert. En aplicació de les mesures preventives, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va anunciar aquest dimarts que per avui, dimecres, el tancament de les escoles bressol municipals, el complex esportiu de Can Salvi, l'11, la Biblioteca Aigüestoses, l'Espai Jove, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany i també l'Espai d'Igualtat. També queda suspesa una activitat que estava prevista per aquest dimecres al matí del 7è Congrés de les Dones al Baix Llobregat, mentre que les visites programades als serveis socials seran reprogramades. Una altra de les mesures adoptades, com dèiem, és la clausura preventiva dels accessos al riu Llobregat, una zona especialment sensible davant d'episodis de precipitacions intenses i possibles crescudes de cabal. Paral·lelament, els serveis municipals van intensificar dimarts tarda vespre les tasques de neteja dels embornals, amb una atenció especial als punts que acostumen a presentar més problemes durant els episodis de pluges fortes. L'objectiu d'aquests treballs és facilitar l'evacuació i la canalització de l'aigua i reduir el risc d'acumulacions i també inundacions. Tant la Generalitat com l'Ajuntament demanen a la ciutadania extremar precaucions, evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i els canals oficials. La franja de màxima alerta se situa entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre, unes 10 hores, durant les quals Sant Andreu de la Barca i també el conjunt del Baix Llobregat hauran de reduir l'activitat i la mobilitat davant del risc de pluges torrencials.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dilluns s'iniciava un nou curs escolar i aquest dimecres les escoles estan tancades per aquest avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, les classes han estat suspeses. Sobre l'inici del curs escolar, en vam parlar aquest dimarts amb la regidora d'Educació, Anna Serra.

0: Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
1: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto, i per tant avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
0: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol. D'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
1: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, Formació Professional i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí, de Sant Andreu de la Barca.
0: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
1: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
0: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
1: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
0: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca, doncs, invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
1: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat, doncs, podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
0: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria, com les valora?
1: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs, se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
0: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
1: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs, fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
0: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
1: Sí,
0: sempre comencen abans de l'inici de curs.
1: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és. Tant per les famílies com pels nens i nenes. Perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
0: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
1: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
0: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
1: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
0: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor d'Educació, tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
1: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
0: Anna Serra, regidora d'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
1: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
0: I sobre aquest inici de curs d'aquest dimarts vam parlar també amb pares, mares i també els alumnes que inicien un nou curs. Com dèiem, aquest reportatge va ser enregistrat aquest dimarts amb motiu de l'inici escolar, un inici que va estar marcat també per la vaga de professors i professores del personal docent. I recordem que aquest dimarts no hi ha classes per l'avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrascó.
2: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
3: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
2: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
3: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
2: Este año empieza el 8, antes de la diada, normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
3: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
2: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
4: Te digo, bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
2: ¿Tienes ganas de empezar?
4: Sí.
2: ¿Qué curso comienzas?
4: Es quinto.
2: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
4: Bien, ¿no? Mamá, como sí, todos los días, ¿no?
3: Aprobó todo y muy bien.
2: Com esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al col·le dient, ostres, hi haurà professors i no hi haurà professors?
3: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay mínimo de professores i tal.
2: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
3: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que havia huelga, però que havia mínimo de professores. I bueno.
2: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
4: Sí.
2: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
4: Voldria més vacances.
2: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
4: Cinquè.
2: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
4: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
2: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
4: No hi ha cap.
2: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
2: I tu, tens ganes de començar el col·le?
5: No.
2: No? Què has fet aquest estiu?
5: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
2: Quin curs comences?
5: Segon d'ESO.
2: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
5: Música i educació física.
2: Educació física, no?
5: Sí.
2: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure's els teus companys?
5: Sí.
2: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
5: Curt.
2: S'ha fet curt, no, igualment?
5: Sí.
2: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
5: Vale, gràcies.
2: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
6: Bé, bé.
2: Dura? Amb ganes, no?
6: Amb ganes, amb ganes.
2: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
6: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
2: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
6: Sí.
2: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
6: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
2: Teníeu ganes de... Tenies ganes de tornar a l'escola?
7: Sí.
2: Tenies ganes de veure els companys?
7: Sí.
2: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
7: Català.
2: És a dir, les llengües, no?
8: Català.
2: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha l'Ortiz, no?
6: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'han de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb tan pocs recursos.
2: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
6: Sí, totalment, totalment.
2: Com us han informat?
6: La comparteixo.
2: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que hi avui hi ha vaga?
6: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
2: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
6: Sí, sí, sí, totalment informats.
2: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
9: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
2: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
9: Sí.
2: Sí, no?
9: Ells també.
2: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
9: Sí, sí, sí, sí.
2: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
9: Sí.
2: Com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens? Com es gestiona això?
9: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres. O sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
2: Quin curs fan els vostres fills?
9: Primer i segon.
2: I com està sent aquesta etapa de primària?
9: Bueno, no sé, bastant like.
2: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
9: sí,
2: no?
9: Sí, sí, sí, sí.
2: Que us van dir que hi havia menys professors.
9: Sí.
2: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
9: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
2: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
9: Ara a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
2: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
10: sí.
2: No?
10: Sí.
2: Els pares sí, no?
10: Sí.
2: I els crios?
7: No.
2: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
10: Bueno, llarg.
2: A tu se t'ha?
7: Molt curt.
2: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
7: No.
2: No, no, tenies ganes de més estiu?
7: Sí.
2: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està sent la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
10: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
2: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha menys professors, com us ho han informat, què en penseu?
10: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè en tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
2: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga, que ho portessin d'alguna altra manera, o... T'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga?
10: El primer dia. ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
2: Com està sent la tornada a l'escola?
8: Bueno, normal no, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta de, precisament, de no començar amb una normalitat com es començava abans.
2: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
8: Correcte.
2: Ets mare i professora, m'imagino, no?
8: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
2: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola a vaga?
8: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
2: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
8: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
2: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
11: Jo escriu... sí.
2: Tu sí,
11: jo
2: no?
11: Sí.
2: Com a mare, sí.
11: Sí.
2: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no?
12: També?
11: Bueno.
2: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
13: Perquè vull fer educació física.
2: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
14: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
2: Com està sent també l'entrada al col·le? Home, tot el tema de la compra de llibres...
14: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
2: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Què en penses de tot plegat?
14: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
2: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
14: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego hay niños pequeños, yo lo hubiera puesto otro día.
2: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
0: L'inici del curs escolar aquest dimarts, aquest dimecres, les escoles estan tancades i les classes es reprendran aquest dijous.
15: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Bones xifres del seguiment de la Festa Major a través de Ràdio Sant Andreu. Sobretot a Instagram, 300.000 visualitzacions en només 4 dies a Instagram amb la cobertura de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies per fer possible aquest ampli seguiment. 300.000 visualitzacions, de fet, més de 300.000 visualitzacions en només 4 dies de totes les informacions sobre la cobertura de la Festa Major. De fet, durant aquests 4 dies s'han publicat moltes notícies i reportatges i entrevistes que han estat publicades a la pàgina web, a més de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram. Informacions que també han estat recollides a través del canal de WhatsApp i que s'han pogut escoltar a través de la 98.0 de la FM. les més de 300.000 visualitzacions a Instagram i la seixantena de continguts publicats a la pàgina web evidencien l'interès generat per la Festa Major i reforcen el paper també de Ràdio Sant Andreu com a mitjà de proximitat per seguir l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. I a motiu d'aquesta Festa Major, a continuació volem recuperar íntegre el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat El Casino. L'entitat de Sant Andreu de la Barca, la més antiga de la ciutat, celebra enguany el centenari de l'edifici del casino i van ser els protagonistes de la Festa Major.
11: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la DROC, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també ben acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la DROC i dels Ous de Drac de la Colla de Diables que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la Festa Major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs, i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt like, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la Societat El Casino, que ens faran el seu pregó.
12: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues, i bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
16: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
12: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
16: Doncs obre la capsa.
12: Encara no.
16: Comencem bé.
12: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
16: Això pot trigar. Això pot trigar.
12: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
16: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
12: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
16: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
12: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
16: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
12: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
16: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
12: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
16: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
12: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
16: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
12: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
16: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
12: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
16: Gent que s'ajudava.
12: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
16: però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
17: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
18: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
17: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
18: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
16: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
18: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... I coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
17: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
18: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
16: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
18: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
17: Perquè l'edifici és del casino.
18: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
19: Doncs obrim la capsa.
18: Ei, un moment.
19: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur... que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
18: El mòbil!
19: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
18: Ja ho teniu tot, doncs?
16: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
19: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
17: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
18: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
19: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
16: Què és això del FOMO?
17: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
19: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys, la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
16: Més pastilles no, sisplau.
20: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
16: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
19: Ara ens toca triar nosaltres.
20: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
19: Una pedra.
20: Una pedra.
18: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
19: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
18: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
20: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
18: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
20: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
18: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
21: La podem agafar?
18: És clar, és tota vostra.
21: Ostres, pesa una mica, no?
20: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
19: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
21: I es fa entre tots.
20: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
19: Que comenci la festa.
18: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: El pregó de la festa major a càrrec de la Societat El Casino, que van fer aquest pregó amb motiu també del centenari de l'edifici del casino. Es tracta, doncs, de l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, un pregó que va ser encapçalat per la seva presidenta, per la Carme Lloberol. Sobre aquest inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca i també del pregó de la Societat del Casino, en vam parlar a Ràdio Sant Andreu amb els seus protagonistes.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
3: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, i amb diferents generacions.
4: Què volíeu buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino

0: i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i, com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
0: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
0: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
0: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: Dies abans de la inauguració d'aquesta estàtua, Ràdio Sant Andreu fèiem una àmplia entrevista amb Jordi Marchand i també amb Mònica Julià, regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A continuació, reproduïm aquesta entrevista. Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
2: Bon dia, bon dia.
0: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
1: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort feia poquets mesos, i ens va semblar molt bona idea perquè

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé. Precisament el fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia, arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners.
2: I fer poble.
3: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenges tard als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança, i en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers. Entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertànyer.
4: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu, i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
2: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
5: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que virem darrere.
6: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la DROC!
7: Visca!
6: Els diables i els ous de drac!
7: Visca!
6: I... visca la festa major!
8: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
9: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa.

0: petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé, grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als Ous de Drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, al nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!
1: El pregonet de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca va arrencar el passat divendres i també després va arrencar el pregó de la festa major a càrrec de la Societat del Casino que hem escoltat en el dia d'avui. Recuperant també la festa major de Sant Andreu de la Barca després de 4 dies intensos. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, com també disponible a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 9 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui s'estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de l'activació d'alerta per pluges torrencials i suspensió d'activitats a Sant Andreu de la Barca. De fet, la ciutat ha activat l'alerta per pluges torrencials davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades aquest dimarts per al govern de la Generalitat. L'Ajuntament també ha activat l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. Una alerta, també a la comarca del Baix Llobregat, prevista entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Avui també parlarem de l'inici del curs escolar a Sant Andreu de la Barca. Va arrencar aquest dimarts, tot i que avui les classes han estat suspeses, com dèiem, el motiu doncs l'activació d'alerta per pluges. I avui seguirem recordant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats que s'han realitzat. Ens centrarem, entre altres coses, en el pregó que van protagonitzar la Societat del Casino, enguany que celebren el centenari de l'edifici del Casino. Salutacions de Jordi Milian, com diem, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha activat l'alerta per aquest dimecres i ha decretat el tancament

per aquest dimecres al matí del 7è Congrés de les Dones al Baix Llobregat, mentre que les visites programades als serveis socials seran reprogramades. Una altra de les mesures adoptades, com dèiem, és la clausura preventiva dels accessos al riu Llobregat, una zona especialment sensible davant d'episodis de precipitacions intenses i possibles crescudes de cabal. Paral·lelament, els serveis municipals van intensificar dimarts tarda vespre les tasques de neteja dels embornals, amb una atenció especial als punts que acostumen a presentar més problemes durant els episodis de pluges fortes. L'objectiu d'aquests treballs és facilitar l'evacuació i la canalització de l'aigua i reduir el risc d'acumulacions i també inundacions. Tant la Generalitat com l'Ajuntament demanen a la ciutadania extremar precaucions, evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i els canals oficials. La franja de màxima alerta se situa entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre, unes 10 hores, durant les quals Sant Andreu de Barca i també el conjunt del Baix Llobregat hauran de reduir l'activitat i la mobilitat davant del risc de pluges torrencials.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dilluns s'iniciava un nou curs escolar i aquest dimecres les escoles estan tancades per aquest avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, les classes han estat suspeses. Sobre l'inici del curs escolar, en vam parlar aquest dimarts amb la regidora d'Educació, Anna Serra.

0: Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
1: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto, i per tant avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, amb molta il·lusió i espero que amb moltes ganes també, per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
0: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
1: Sí, les escoles d'infantil i primària, des de I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més

0: més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
0: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot doncs això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
0: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
0: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria, com les valora?
0: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
0: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
0: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
0: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és. Tant per les famílies com pels nens i nenes. Perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
0: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
0: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidora d'educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
0: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt, molt, molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que... Doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies, que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
0: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I sobre aquest inici de curs d'aquest dimarts vam parlar també amb pares, mares i també els alumnes que inicien un nou curs. Com dèiem, aquest reportatge va ser enregistrat aquest dimarts amb motiu de l'inici escolar, un inici que va estar marcat també per la vaga de professors i professores del personal docent. I recordem que aquest dimarts no hi ha classes per l'avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrascó.
2: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
3: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
2: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
3: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
2: Este año empieza el 8, antes de la diada, normalmente de... Sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
3: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
2: ¿Qué, el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
4: Te digo, bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
2: ¿Tienes ganas de empezar?
4: Sí.
2: ¿Qué curso comienzas?
4: Es quinto.
2: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
5: Bien, ¿no?
4: Mamá, como todos los días, ¿no?
3: Aprobó todo y muy bien.
2: Com esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al col·le dient, ostres, hi haurà professors i no hi haurà professors?
3: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay el mínimo de professores y tal.
2: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
3: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había huelga, pero que había mínimo de professores. Y bueno.
2: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
4: Sí.
2: Sí? Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
4: Voldria més vacances.
2: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
4: Cinquè.
2: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
4: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
2: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
4: No hi ha cap.
2: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
4: Sí.
2: I tu, tens ganes de començar el col·le?
4: No.
2: No? Què has fet aquest estiu?
6: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
2: Quin curs comences?
6: Segon d'ESO.
2: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
6: Música i educació física.
2: Educació física, no? Sí. T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
6: Sí.
2: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
6: Curt.
2: S'ha fet curt, no, igualment?
6: Sí.
2: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
6: Vale, gràcies.
2: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
7: Bé, bé.
2: Dura? Amb ganes, no?
7: Amb ganes, amb ganes.
2: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
7: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
2: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
7: Sí.
2: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
2: Tenies ganes de tornar a l'escola?
8: Sí.
2: Tenies ganes de veure els companys?
8: Sí.
2: Hi ha alguna cosa, alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
8: Català.
2: És a dir, les llengües, no? Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no a l'Ortiz, no?
7: Sí, no és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat tan pocs recursos.
2: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
7: Sí, totalment, totalment.
2: Com us han informat?
7: La comparteixo.
2: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu que avui ja va?
7: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat. I, bueno, per, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
2: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
7: Sí, sí, sí, totalment informats.
2: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
5: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
2: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
5: Sí.
2: Sí, no?
5: Ells també.
2: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
5: Sí, sí, sí, sí.
2: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
5: Sí.
2: Com està fent? Com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens? Com es gestiona això?
5: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres. O sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
2: Quin curs fan els vostres fills?
5: Primer i segon.
2: I com està sent aquesta etapa de primària?
5: Bueno, no sé. Bastant like.
2: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
5: sí,
2: no?
5: Sí, sí, sí, sí.
2: Que us van dir que hi havia menys professors.
5: Sí.
2: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
5: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
2: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
5: Ara a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
2: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
2: No?
9: Sí.
2: Tu, els pares sí, no?
9: Sí.
2: I els crios?
10: No.
2: No, no tenia ganes. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno, llarg.
2: A tu se t'ha?
10: Molt curt.
2: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
10: No.
2: No, no, tenies ganes de més estiu?
10: Sí.
2: Molt bé. Què tal ha sigut, com està sent la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
2: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha menys professors, com us ho han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè en tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
2: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga primer dia?
9: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
2: Com està sent la tornada a l'escola?
11: Bueno, normal no, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta precisament de no començar amb una normalitat com es començava abans.
2: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
11: Correcte.
2: Ets mare i professora, m'imagino, no?
11: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
2: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola a vaga?
11: Bueno, a veure, per una banda jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, bueno, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
2: Tu, que ets mare professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
11: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
2: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
12: Jo escriu...
2: sí. Tu sí, no?
12: Sí.
2: Com a mare sí?
12: Sí.
2: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
12: Bueno.
2: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
13: Perquè vull fer educació física.
2: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
12: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
14: Com està ja sent també l'entrada al col·le? Home, tot el tema de la compra de llibres...
12: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
14: També preguntar-vos per acabar el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vegada. Com, què en penses de tot plegat?
12: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, però ser el primer dia de col·le, con huelga, luego dos días de col·le, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
14: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
12: Sí, sí. Y más cuando en su caso es el último año de cole, luego a niños pequeños yo lo hubiera puesto otro día.
2: Per alguns infants la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: L'inici del curs escolar aquest dimarts, aquest dimecres, les escoles estan tancades i les classes reprendran aquest dijous.
15: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Bones xifres del seguiment de la Festa Major a través de Ràdio Sant Andreu. Sobretot a Instagram, 300.000 visualitzacions en només 4 dies a Instagram amb la cobertura de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies per fer possible aquest ampli seguiment. 300.000 visualitzacions, de fet, més de 300.000 visualitzacions en només 4 dies de totes les informacions sobre la cobertura de la Festa Major. De fet, durant aquests 4 dies s'han publicat moltes notícies i reportatges i entrevistes que han estat publicades a la pàgina web, a més de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram. Informacions que també han estat recollides a través del canal de WhatsApp i que s'han pogut escoltar a través de la 98.0 de la FM. Les més de 300.000 visualitzacions a Instagram i la 60ena de continguts publicats a la pàgina web evidencien l'interès generat per la Festa Major i reforcen el paper també de Ràdio Sant Andreu com a mitjà de proximitat per seguir l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. I a motiu d'aquesta Festa Major, a continuació volem recuperar íntegre el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat El Casino. L'entitat de Sant Andreu de la Barca, la més antiga de la ciutat, celebra enguany el centenari de l'edifici del casino i van ser els protagonistes de la Festa Major.
16: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també ben acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la Festa Major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major Petita, que de nou omplirà el parc central d'activitats pels més menuts a la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt like, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
17: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
18: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
17: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
18: Doncs obre la capsa.
17: Encara no.
18: Comencem bé.
17: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
18: Això pot trigar.
17: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
18: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
17: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
18: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
19: perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
18: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
19: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
18: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
19: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
18: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
19: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
18: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
19: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
18: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
19: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
18: Gent que s'ajudava.
19: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
18: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
19: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
20: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
19: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
20: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
18: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
20: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
19: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
20: Exacte. Un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
18: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
20: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure

0: només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
1: Perquè l'edifici és del casino.
0: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
2: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, ei, ei, un moment.
2: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil.
2: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos...

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies Societat del Casino per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom, i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
1: El pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat El Casino, que van fer aquest pregó amb motiu també del centenari de l'edifici del casino. Es tracta, doncs, de l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, un pregó que va ser encapçalat per la seva presidenta, per la Carme Lloberol. Sobre aquest inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i també del pregó de la Societat del Casino, en vam parlar a Ràdio Sant Andreu amb els seus protagonistes.
2: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca, i visca la Festa Major!
1: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
3: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
2: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
3: Ha estat molt coral.
2: Doncs sí, amb diferents generacions.
3: Què volia buscar en aquest pregó?
2: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
3: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
2: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
3: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
4: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
3: Satisfet del resultat del pregó?
4: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix, i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
3: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
2: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
3: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
2: Bueno, pausa, pausa, no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a... Allò, setembre, octubre, novembre, desembre...
3: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
2: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
3: Què és el casino?
5: Què és?
2: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
3: L'edifici emblemàtic, centenari...
2: Doncs sí, doncs sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu, ah, jo no sabia que existia això.
3: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
4: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
3: Sí. Exacte, exacte.
4: Poca broma, eh?
3: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
4: La revolució és

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens

0: Que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
1: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
0: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
1: L'escoltem emocionat, eh?
0: Molt emocionat, molt emocionat.
1: Què espera d'aquesta festa major?
0: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
1: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
2: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
1: Serà una festa major calorosa, eh?
2: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
1: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
2: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
1: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura.
2: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
3: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
0: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlàvem l'altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en

0: aquests moments després d'aquesta inauguració?
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
1: sí,
0: de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la fiesta mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no, està, no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
0: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la festa major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació i col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit, ha funcionat tot molt bé. I aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de festa major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una festa major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li demanava la valoració a l'alcalde. Ara vostè, com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també. I el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus i el Golden Graham també espectacular. Estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I per tant és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... Oh, i sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que ja, clar, s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi. També agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, Brigada, Policia, Neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: També hem fet en valoració de la Festa Major Petita, ho hem fet amb Anna Serra, regidora adjunta a Cultura.
4: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també. De diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també, doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major, doncs, una mica refrescats.
0: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar, doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
4: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs, amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut, doncs, per quedar-se.
0: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
4: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de, bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
0: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta festa major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
4: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
0: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca, doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
4: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats, doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
0: La Festa Major Petita ha arribat per quedar-se, no?
4: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys, i cada vegada millor i amb noves activitats.
0: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
4: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
0: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
4: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
0: I parlant de la Festa Major Petita, el darrer àudio que escoltarem en el dia d'avui és el pregó de la Festa Major Petita, protagonitzat en aquesta edició per als Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la colla de Diables, que celebra el seu desè aniversari, i també la canalla de la colla castellera de la Droc, que enguany també celebren el seu desè aniversari.
5: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, i els nens i nenes dels Castellers de la Droc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys tant dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
5: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
7: Baixo? Ai.
5: I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys!
8: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem barçots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
9: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
10: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de Festa Major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
11: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
12: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensatxos són els dimarts i divendres al vespre en els Castellers i diumenge a tard dels Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertànyer.
13: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
14: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
15: Així que us convidem a formar part d'això. Perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
16: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la DROC!
17: Visca!
16: Els diables i els ous de drac!
17: Visca!
16: I visca la festa major!
18: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert. Alcalde de Sant Andreu de la Barca!
19: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la DROC, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: El pregonet de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca va arrencar el passat divendres i també
0: després va arrencar el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat del Casino que hem escoltat en el dia d'avui. Recuperant també la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després de 4 dies intensos. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, com també disponible a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 9 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui s'està acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de l'activació d'alerta per pluges torrencials i suspensió d'activitats a Sant Andreu de la Barca. De fet, la ciutat ha activat l'alerta per pluges torrencials davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades aquest dimarts per al govern de la Generalitat. L'Ajuntament també ha activat l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. Una alerta, també a la comarca del Baix Llobregat, prevista entre les 7 del matí i les 5 de la tarda davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Avui també parlarem de l'inici del curs escolar a Sant Andreu de la Barca. Va arrencar aquest dimarts, tot i que avui les classes han estat suspeses, com dèiem, el motiu doncs l'activació d'alerta per pluges. I avui seguirem recordant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats que s'han realitzat. Ens centrarem, entre altres coses, en el pregó que van protagonitzar la Societat del Casino, enguany que celebren el centenari de l'edifici del casino. Salutacions de Jordi Milian, com diem, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha activat l'alerta per aquest dimecres i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. De fet, la Generalitat ha restringit la mobilitat i ha suspès l'activitat educativa, universitària i esportiva al Baix Llobregat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Sant Andreu de la Barca s'ha preparat per un episodi de pluges molt intenses previst vistes per aquest dimecres. Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament va activar dimarts l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. També s'han clausurat preventivament els accessos al riu Llobregat i s'ha reforçat la neteja dels embornals. Davant d'aquest escenari, la Generalitat de Catalunya també va demanar a les empreses que entre les 7 del matí i les 5 de la tarda prioritzessin el teletreball en tots els àmbits en què sigui possible. Entre les mesures preventives també hi ha l'ajornament de l'activitat sanitària no urgent i no essencial i la restricció de la mobilitat. La recomanació és evitar els desplaçaments i limitar-los a situacions de força major i als serveis essencials. Les restriccions també afectaran igualment els centres de dia per a persones grans i persones amb discapacitat. De fet, aquest dimarts a la tarda es va rebre un missatge S-Alert. En aplicació de les mesures preventives, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va anunciar aquest dimarts que per avui, dimecres, el tancament de les escoles bressol municipals, el complex esportiu de Can Salvi, l'11, la Biblioteca Aigüestoses,

Paral·lelament, els serveis municipals van intensificar dimarts tarda vespre les tasques de neteja dels embornals amb una atenció especial als punts que acostumen a presentar més problemes durant els episodis de pluges fortes. L'objectiu d'aquests treballs és facilitar l'evacuació i la canalització de l'aigua i reduir el risc d'acumulacions i també inundacions. Tant la Generalitat com l'Ajuntament demanen a la ciutadania extremar precaucions, evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i els canals oficials. La franja de màxima alerta se situa entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre, unes 10 hores, durant les quals Sant Andreu de Barca i també el conjunt del Baix Llobregat hauran de reduir l'activitat i la mobilitat davant del risc de pluges torrencials.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dilluns s'iniciava un nou curs escolar i aquest dimecres les escoles estan tancades per aquest avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, les classes han estat suspeses. Sobre l'inici del curs escolar, en vam parlar aquest dimarts amb la regidora d'Educació, Anna Serra.

0: Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
1: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto. I per tant, avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
0: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol. D'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
1: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens

0: Diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, Formació Professional i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
0: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot doncs això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
0: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
0: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions: reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions, des de la seva regidoria, com les valora?
0: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant a finals del curs, uh-huh. i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
0: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà, doncs, fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que, si el tenim, no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada, i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema, i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat, i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible, i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes, que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
0: Sí,
1: sempre comencen abans, de l'inici de curs.
0: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització, i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és. Tant per les famílies com pels nens i nenes. Perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí, doncs, es fa una feina molt important, les nostres treballadores, en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
0: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
0: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa, perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat, i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor d'Educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
0: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt, molt bona, molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que... Doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat, a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies, que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat, i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies, que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
0: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I sobre aquest inici de curs d'aquest dimarts vam parlar també amb pares, mares i també els alumnes que inicien un nou curs. Com dèiem, aquest reportatge va ser enregistrat aquest dimarts amb motiu de l'inici escolar, un inici que va estar marcat també per la vaga de professors i professores del personal docent. I recordem que aquest dimarts no hi ha classes per l'avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrascó.
2: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes s'han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
3: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
2: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
3: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
2: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
3: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
2: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
4: Te digo. Bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
2: ¿Tienes ganas de empezar?
4: Sí.
2: ¿Quién curso comienzas?
4: Es quinto.
2: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
4: Bien, ¿no? Mamá, como sí, todos los días, ¿no?
3: Aprobó todo y muy bien.
2: ¿Cómo esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors i no hi haurà professors?
3: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo te dicen que hay mínimo de professores i tal.
2: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
3: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que havia huelga, però que havia mínimo de professores. I bueno.
2: Què tal? Teniu ganes de tornar al cole?
4: Sí.
2: Sí? Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
4: Voldria més vacances.
2: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
4: Cinquè.
2: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
4: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
2: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
4: No hi ha cap.
2: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
4: Sí.
2: I tu, tens ganes de començar el col·le?
4: No.
2: No? Què has fet aquest estiu?
4: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
2: Quin curs comences?
4: Segon d'ESO.
2: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
4: Música i educació física.
2: Educació física, no? Sí. T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure's els teus companys?
4: Sí.
2: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
4: Curt.
2: S'ha fet curt, no, igualment?
4: Sí.
2: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
4: Vale, gràcies.
2: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
5: Bé, bé.
2: Dura? Amb ganes, no?
5: Amb ganes, amb ganes.
2: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
5: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
2: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
5: Sí.
2: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
5: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
2: Tenies ganes de tornar a l'escola?
6: Sí.
2: Tenies ganes de veure els companys?
6: Sí.
2: Hi ha alguna cosa, alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
6: Català.
2: És a dir, les llengües, no? Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
5: Sí, no és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'han de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
2: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no?, aquesta vaga?
5: Sí, totalment, totalment.
2: Com us han informat?
5: La comparteixo.
2: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu que avui ja va?
5: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat I bueno, per, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
2: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
5: Sí, sí, sí, totalment informats.
2: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
2: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
7: Sí.
2: Sí, no?
7: Ells també.
2: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
7: Sí, sí, sí, sí.
2: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
7: Sí.
2: Com està fent, com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens, com es gestiona això?
7: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
2: Quin curs fan els vostres fills?
7: Primer i segon.
2: I com està sent aquesta etapa de primària?
7: Bueno, no sé, bastant like.
2: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
7: sí,
2: no?
7: Sí, sí, sí, sí.
2: Que us van dir que hi havia menys professors.
7: Sí.
2: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
7: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
2: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
7: Ara a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
2: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
8: sí.
2: No?
8: Sí.
2: Tu, molt, els pares, molt. Sí, no?
8: Sí.
2: I els crios?
6: No.
2: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
8: Bueno, llarg.
2: A tu, Satà?
6: Molt curt.
2: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
6: No.
2: No, no, tenies ganes de més estiu?
6: Sí.
2: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està sent la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
8: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
2: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja va. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha menys professors, com us han informat, què en penseu?
8: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
2: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga, que ho protegin d'alguna altra manera, o... T'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga el primer dia.
8: Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
2: Com està sent la tornada a l'escola?
9: Bueno, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta precisament de no començar amb una normalitat com es començava abans.
2: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
9: Correcte.
2: Ets mare i professora, m'imagino, no?
9: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
2: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola a vaga?
9: Bueno, a veure, per una banda jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir, o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
2: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors?
10: Els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble, i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
11: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
10: Exacte. Un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
12: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
10: perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.

0: Perquè l'edifici és del casino.
1: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
2: Doncs obrim la capsa.
1: Ei, ei, ei, un moment.
2: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
1: El mòbil!
2: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
1: Ja ho teniu tot, doncs?
3: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
2: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
0: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
1: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
2: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
3: Què és això del FOMO?
0: Fa 100 anys la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
2: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar la pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
3: Més pastilles no, sisplau.
0: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
3: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
2: Ara ens toca triar nosaltres.
0: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris, un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca, quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí, no us escolto, vermell? Sí, sí, el vermell o el blau? El vermell, el vermell. Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
2: Una pedra.
0: Una pedra.
1: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
2: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
1: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
0: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
1: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
0: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
1: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
4: La podem agafar?
1: És clar, és tota vostra.
4: Ostres, pesa una mica, no?
0: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
2: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
4: I es fa entre tots.
0: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
2: Que comenci la festa!
1: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: El pregó de la festa major a càrrec de la Societat El Casino, que van fer aquest pregó amb motiu també del centenari de l'edifici del casino. Es tracta, doncs, de l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, un pregó que va ser encapçalat per la seva presidenta, per la Carme Lloberol. Sobre aquest inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca i també del pregó de la Societat del Casino, en vam parlar a Ràdio Sant Andreu amb els seus protagonistes.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca, i visca la festa major!
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
3: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, amb diferents generacions.
4: Què volíeu buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
4: quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
3: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
4: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
3: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
4: Creieu que la gent de Santa Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
3: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
4: Què és el casino? Què és?
3: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
4: Edifici emblemàtic, centenari...
3: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer algú i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
4: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major...
5: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
4: Sí. Exacte, exacte.
5: Poca broma, eh?
4: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
5: No? La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
3: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
4: Gràcies i felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, vinga.
2: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
6: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
4: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
6: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna...

0: és un encert, això de que de comptes de portar pregoners i que estem de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més, més lluïda.
1: Serà una Festa Major calorosa, eh?
0: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
1: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
0: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I, no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
1: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
0: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
3: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava l'altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler

0: amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
1: sí.
0: de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la fiesta mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo. Y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb més projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mónica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés, i des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb 3 germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia, arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li demanava la valoració a l'alcalde. Ara vostè, com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també. I el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus i el Golden Graham també espectacular. Estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, i també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: També hem fet en valoració de la festa major petita, ho hem fet amb Anna Serra, regidora adjunta a Cultura.
4: Una valoració molt positiva, com sempre, la festa major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també. De diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també, doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la festa major, doncs, una mica refrescats.
0: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar, doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
4: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs, amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut, doncs, per quedar-se.
0: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
4: Hem tingut de tot, i a més activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de, bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
0: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta festa major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
4: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
0: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany, dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la Colla Castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca, doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
4: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats, doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
0: La Festa Major Petita ha arribat per quedar-se, no?
4: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys, i cada vegada millor, i amb noves activitats.
0: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra. Què tal, com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major? També s'ha agraït, no?
4: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
0: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
4: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
0: I parlant de la Festa Major Petita, el darrer àudio que escoltarem en el dia d'avui és el pregó de la Festa Major Petita, protagonitzat en aquesta edició per als Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables, que celebra el seu desè aniversari, i també la canalla de la Colla Castellera de la Droc, que enguany també celebren el seu desè aniversari.
5: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, i els nens i nenes dels Castellers de la Droc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc, com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
5: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
7: Baixo? Ai.
5: Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
8: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem barçots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
9: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
10: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de Festa Major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
5: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonen tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
11: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensatxos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tard als Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
12: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
13: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
14: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
15: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la DROC!
16: Visca!
15: Els diables i els ous de drac!
16: Visca!
15: I... visca la festa major!
5: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
17: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc, i això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la DROC, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3...
16: Visca la festa major!
17: Que comenci la festa!
2: El pregonet de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca va arrencar el passat divendres i també
0: després va arrencar el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat del Casino que hem escoltat en el dia d'avui. Recuperant també la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després de 4 dies intensos. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, com també disponible a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 9 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui s'estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de l'activació d'alerta per pluges torrencials i suspensió d'activitats a Sant Andreu de la Barca. De fet, la ciutat ha activat l'alerta per pluges torrencials davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades aquest dimarts per al govern de la Generalitat. L'Ajuntament també ha activat l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. Una alerta, també a la comarca del Baix Llobregat, prevista entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Avui també parlarem de l'inici del curs escolar a Sant Andreu de la Barca. Va arrencar aquest dimarts, tot i que avui les classes han estat suspeses, com dèiem, el motiu doncs l'activació d'alerta per pluges. I avui seguirem recordant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats que s'han realitzat. Ens centrarem, entre altres coses, en el pregó que van protagonitzar la Societat del Casino, enguany que celebren el centenari de l'edifici del Casino. Salutacions de Jordi Milian, com diem, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha activat l'alerta per aquest dimecres i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. De fet, la Generalitat ha restringit la mobilitat i ha suspès l'activitat educativa, universitària i esportiva al Baix Llobregat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Sant Andreu de la Barca s'ha preparat per un episodi de pluges molt intenses vistes per aquest dimecres. Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament va activar dimarts l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. També s'han clausurat preventivament els accessos al riu Llobregat i s'ha reforçat la neteja dels embornals. Davant d'aquest escenari, la Generalitat de Catalunya també va demanar a les empreses que entre les 7 del matí i les 5 de la tarda prioritzessin el teletreball en tots els àmbits en què sigui possible. Entre les mesures preventives també hi ha l'ajornament de l'activitat sanitària no urgent i no essencial i la restricció de la mobilitat. La recomanació és evitar els desplaçaments i limitar-los a situacions de força major i als serveis essencials. Les restriccions també afectaran igualment els centres de dia per a persones grans i persones amb discapacitat. De fet, aquest dimarts a la tarda es va rebre un missatge S-Alert. En aplicació de les mesures preventives, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va anunciar aquest dimarts que per avui, dimecres, el tancament de les escoles bressol municipals, el complex esportiu de Can Salvi, l'11, la Biblioteca Aigüestoses, l'Espai Jove, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany i també l'Espai d'Igualtat. També queda suspesa una activitat que estava prevista per aquest dimecres al matí del 7è Congrés de les Dones al Baix Llobregat, mentre que les visites programades als serveis socials seran reprogramades. Una altra de les mesures adoptades, com dèiem, és la clausura preventiva dels accessos al riu Llobregat, una zona especialment sensible davant d'episodis de precipitacions intenses i possibles crescudes de cabal. Paral·lelament, els serveis municipals van intensificar dimarts tarda vespre les tasques de neteja dels embornals, amb una atenció especial als punts que acostumen a presentar més problemes durant els episodis de pluges fortes. L'objectiu d'aquests treballs és facilitar l'evacuació i la canalització de l'aigua i reduir el risc d'acumulacions i també inundacions. Tant la Generalitat com l'Ajuntament demanen a la ciutadania extremar precaucions, evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i els canals oficials. La franja de màxima alerta se situa entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre, unes 10 hores, durant les quals Sant Andreu de Barca i també el conjunt del Baix Llobregat hauran de reduir l'activitat i la mobilitat davant del risc de pluges torrencials.

0: Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dilluns s'iniciava un nou curs escolar i aquest dimecres les escoles estan tancades per aquest avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, les classes han estat suspeses. Sobre l'inici del curs escolar, en vam parlar aquest dimarts amb la regidora d'Educació, Anna Serra.

0: Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
1: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto, i per tant avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
0: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol. D'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
1: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
1: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
0: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
1: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir

0: bueno, no? Totes les tasques de pintura, manteniments més essencials, això és el nostre focus principalment.
1: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
0: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
0: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
0: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada, i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
0: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
0: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes, perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
0: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
0: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidora d'Educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
0: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
0: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I sobre aquest inici de curs d'aquest dimarts vam parlar també amb pares, mares i també els alumnes que inicien un nou curs. Com dèiem, aquest reportatge va ser enregistrat aquest dimarts amb motiu de l'inici escolar, un inici que va estar marcat també per la vaga de professors i professores del personal docent. I recordem que aquest dimarts no hi ha classes per l'avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrascó.
2: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes s'han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
3: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
2: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
3: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
2: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
3: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
2: ¿Qué, el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
4: Te digo, bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
2: ¿Tienes ganas de empezar?
4: Sí.
2: ¿Qué curso comienzas?
4: Es quinto.
2: ¿Sin qué?
5: El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
6: Bien, ¿no?
4: Mamá, como sí, todos los días, ¿no?
3: Aprobó todo y muy bien.
5: ¿Cómo esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors i no hi haurà professors?
3: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo te dicen que hay mínimo de professores i tal.
5: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
3: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de professores. Y bueno.
5: Què tal? Teniu ganes de tornar al cole?
4: Sí.
5: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
4: Voldria més vacances.
5: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
4: Cinquè.
5: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
4: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
5: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
4: No hi ha cap.
5: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
4: Sí.
5: I tu, tens ganes de començar el col·le?
7: No.
5: No? Què has fet aquest estiu?
7: Anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
5: Quin curs comences?
7: Segon de l'ESO.
5: Segon de l'ESO? Ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon de l'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
7: Música i educació física.
5: Educació física, no?
7: Sí.
5: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
7: Sí.
5: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
7: Curt.
5: S'ha fet curt, no, igualment?
7: Sí.
5: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
7: Vale, gràcies.
5: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
8: Bé, bé.
5: Dura? Amb ganes, no?
8: Amb ganes, amb ganes.
5: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
8: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
5: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
8: Sí.
5: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
5: Tenies ganes de tornar a l'escola?
9: Sí.
5: Tenies ganes de veure els companys?
9: Sí.
5: Hi ha alguna cosa, alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
9: Català.
5: És a dir, les llengües, no? Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
8: Sí, no és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
5: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
8: Sí, totalment, totalment.
5: Com us han informat?
8: La comparteixo.
5: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu que avui ja va?
8: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat. I, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga. Sí que van informar.
5: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
8: Sí, sí, sí. Totalment informats.
5: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
10: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
5: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
10: Sí.
5: Sí, no?
10: Ells també.
5: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
10: Sí, sí, sí, sí.
5: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
10: Sí.
5: Com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens? Com es gestiona això?
10: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno... Amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
5: Quin curs fan els vostres fills?
10: Primer i segon.
5: I com està sent aquesta etapa de primària?
10: Bueno, no sé, bastant like.
5: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
10: sí,
5: no?
10: Sí, sí, sí, sí.
5: Que us van dir que hi havia menys professors.
10: Sí.
5: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
10: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
5: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
10: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
5: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
11: sí.
5: No?
11: Sí.
5: Tu, els pares sí, no?
11: Sí.
5: I escrius?
6: No.
5: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
11: Bueno, llarg.
5: A tu se t'ha?
6: Molt curt.
5: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
6: No.
5: No, no, tenies ganes de més estiu?
6: Sí.
5: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està seguint la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
11: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
5: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha menys professors, com us han informat, què en penseu?
11: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè en tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
5: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja hi ha vaga primer dia?
11: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
5: Com està sent la tornada a l'escola?
12: Bueno, normal no. Normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta precisament de no començar amb una normalitat com es començava abans.
5: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
12: Correcte.
5: Ets mare i professora, m'imagino, no?
12: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen, ells vindran al col·le i jo aniré a la maní.
5: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
12: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
5: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
12: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
5: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
13: Jo escriu... sí.
5: Tu sí, no?
13: Sí.
5: Com a mare, sí.
13: Sí.
5: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no?
14: També?
5: Bueno. Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
6: Perquè vull fer educació física.
5: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
15: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
5: Com està sent també l'entrada al col·le, amb tot el tema de la compra?

0: I ara permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
1: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
2: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
1: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
2: Doncs obre la capsa.
1: Encara no.
2: Comencem bé.
1: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
2: Això pot trigar.
1: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
2: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
1: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
2: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
1: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja...

0: Era tot una declaració d'intenció. Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts. Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
1: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
0: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
1: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
0: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
1: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
0: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
1: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
0: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix, per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
1: Gent que s'ajudava.
0: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
1: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
0: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
2: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
0: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
2: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
1: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
2: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble, i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
0: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
2: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
1: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
2: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
0: Perquè l'edifici és del casino.
2: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca i el seu futur és a les vostres mans.
3: Doncs obrim la capsa.
2: Ei, ei, ei, un moment.
3: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
2: El mòbil.
3: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
2: Ja ho teniu tot, doncs?
1: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
3: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
0: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
2: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
3: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
1: Què és això del FOMO?
0: Fa 100 anys la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
3: Avui la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar la pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
1: Més pastilles no, sisplau.
0: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
1: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
3: Ara ens toca triar nosaltres.
0: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. És una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho! Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
3: Una pedra.
0: Una pedra.
2: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
3: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
2: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
0: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
2: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
0: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
2: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
4: La podem agafar?
2: És clar, és tota vostra.
4: Ostres, pesa una mica, no?
0: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
3: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
4: I es fa entre tots.
0: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
3: Que comenci la festa!
2: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita. Totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: El pregó de la festa major a càrrec de la Societat El Casino, que van fer aquest pregó amb motiu també del centenari de l'edifici del casino. Es tracta, doncs, de l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, un pregó que va ser encapçalat per la seva presidenta, per la Carme Lloberol. Sobre aquest inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca i també del pregó de la Societat del Casino, en vam parlar a Ràdio Sant Andreu amb els seus protagonistes.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major!
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
3: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, amb diferents generacions.
4: Què volíeu buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
4: quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
3: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
4: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
3: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
4: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
3: No, jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
4: Què és el casino? Què és?
3: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
4: Edifici emblemàtic, centenari...
3: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
4: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major...
5: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
4: Sí. Exacte.
5: Poca broma, eh?
4: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
5: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
3: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
4: Gràcies i felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, vinga.
2: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
6: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
4: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
6: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
4: L'escoltem emocionat, eh?
6: Molt emocionat.
4: Què espera d'aquesta Festa Major?
6: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
4: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat El Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
7: Sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
4: Serà una Festa Major calorosa, eh?
7: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
4: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
7: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats.

0: Guany celebren el centenari de l'edifici del casino i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu desè aniversari.
1: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí. De l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería...

0: que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
1: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb 3 germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia, i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca, doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
1: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats, doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar a del pregonet.
0: La festa major petita ha arribat per quedar-se, no?
1: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
0: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta festa major també s'ha agraït, no?
1: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
0: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
1: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
2: I parlant de la Festa Major Petita, el darrer àudio que escoltarem en el dia d'avui és el pregó de la Festa Major Petita, protagonitzat en aquesta edició per als Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la colla de Diables, que celebra el seu desè aniversari, i també la canalla de la colla castellera de la Droc, que enguany també celebren el seu desè aniversari.
3: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Droga. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves

0: nois i noies dels Castellers de la Droc, com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor. Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles. Eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
1: Moltes gràcies, Andreu, per la, de la, per la vostra paraula. Ah, sí? Baixo? Ai. Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
2: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem barçots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
3: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
4: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
5: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
6: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els Castellers i diumenges tard als Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança, i en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
7: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
8: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la Droc porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells. I els Ous de Drac, juntament amb els Tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet. Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
9: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
10: Visca!
9: Els diables i els ous de drac!
10: Visca!
9: I... visca la festa major!
1: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
11: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3...
10: Visca la festa major!
11: Que comenci la festa!
12: El pregonet de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca va arrencar el passat divendres i també després va arrencar el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat del Casino que hem escoltat en el dia d'avui. Recuperant també la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després de 4 dies intensos. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, com també disponible a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
12: És dimecres, dia 9 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui s'està acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de l'activació d'alerta per pluges torrencials i suspensió d'activitats a Sant Andreu de la Barca. De fet, la ciutat ha activat l'alerta per pluges torrencials davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades aquest dimarts per al govern de la Generalitat. L'Ajuntament també ha activat l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. Una alerta, també a la comarca del Baix Llobregat, prevista entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Avui també parlarem de l'inici del curs escolar a Sant Andreu de la Barca. Va arrencar aquest dimarts, tot i que avui les classes han estat suspeses, com dèiem, el motiu doncs l'activació d'alerta per pluges. I avui seguirem recordant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats que s'han realitzat. Ens centrarem, entre altres coses, en el pregó que van protagonitzar la Societat del Casino, enguany que celebren el centenari de l'edifici del Casino. Salutacions de Jordi Milian, com diem, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
12: Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha activat l'alerta per aquest dimecres i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. De fet, la Generalitat ha restringit la mobilitat i ha suspès l'activitat educativa, universitària i esportiva al Baix Llobregat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Sant Andreu de la Barca s'ha preparat per un episodi de pluges molt intenses previstes per aquest dimecres. Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament va activar dimarts l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. També s'han clausurat preventivament els accessos al riu Llobregat i s'ha reforçat la neteja dels embornals. Davant d'aquest escenari, la Generalitat de Catalunya també va demanar a les empreses que entre les 7 del matí i les 5 de la tarda prioritzessin el teletreball en tots els àmbits en què sigui possible. Entre les mesures preventives també hi ha l'ajornament de l'activitat sanitària no urgent i no essencial i la restricció de la mobilitat. La recomanació és evitar els desplaçaments i limitar-los a situacions de força major i als serveis essencials. Les restriccions també afectaran igualment els centres de dia per a persones grans i persones amb discapacitat. De fet, aquest dimarts a la tarda es va rebre un missatge S-Alert. En aplicació de les mesures preventives, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va anunciar aquest dimarts que per avui, dimecres, el tancament de les escoles bressol municipals, el complex esportiu de Can Salvi, l'11, la Biblioteca Aigüestoses, l'Espai Jove, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany i també l'Espai d'Igualtat. També queda suspesa una activitat que estava prevista per aquest dimecres al matí del 7è Congrés de les Dones al Baix Llobregat, mentre que les visites programades als serveis socials seran reprogramades. Una altra de les mesures adoptades, com dèiem, és la clausura preventiva dels accessos al riu Llobregat, una zona especialment sensible davant d'episodis de precipitacions intenses i possibles crescudes de cabal. Paral·lelament, els serveis municipals van intensificar dimarts tarda vespre les tasques de neteja dels embornals, amb una atenció especial als punts que acostumen a presentar més problemes durant els episodis de pluges fortes. L'objectiu d'aquests treballs és facilitar l'evacuació i la canalització de l'aigua i reduir el risc d'acumulacions i també inundacions. Tant la Generalitat com l'Ajuntament demanen a la ciutadania extremar precaucions, evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i els canals oficials. La franja de màxima alerta se situa entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre, unes 10 hores, durant les quals Sant Andreu de Barca i també el conjunt del Baix Llobregat hauran de reduir l'activitat i la mobilitat davant del risc de pluges torrencials.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dilluns s'iniciava un nou curs escolar i aquest dimecres les escoles estan tancades per aquest avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, les classes han estat suspeses. Sobre l'inici del curs escolar, en vam parlar aquest dimarts amb la regidora d'Educació, Anna Serra.

0: Saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
1: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto i, per tant, avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
0: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
1: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
1: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot doncs això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
0: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
1: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir no, totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
0: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs, invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
1: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
0: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria

0: història de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions, des de la seva regidoria, com les valora?
1: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
0: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
1: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada, i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem doncs per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca tu o et toca tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
0: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
1: Sí,
0: sempre comencen abans de l'inici de curs.
1: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és. Tant per les famílies com pels nens i nenes. Perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família, i per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
0: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants, aquesta és la xifra.
1: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
0: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
1: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
0: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor de l'educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
1: doncs els equips docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que, doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies, que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
0: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos, i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
1: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
0: I sobre aquest inici de curs d'aquest dimarts vam parlar també amb pares, mares i també els alumnes que inicien un nou curs. Com dèiem, aquest reportatge va ser enregistrat aquest dimarts amb motiu de l'inici escolar, un inici que va estar marcat també per la vaga de professors i professores del personal docent. I recordem que aquest dimarts no hi ha classes per l'avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrascó.
2: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
3: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
2: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
3: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
2: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
3: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
2: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
4: Te digo. Bueno, yo he visto ya las de fútbol, pero quedan las de cola algunos.
2: ¿Tienes ganas de empezar?
4: Sí.
2: ¿Qué curso comienzas?
4: Es quinto.
2: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
5: Bien, ¿no?
4: Mamá, como todos los días, ¿no?
3: Aprobó todo y muy bien.
2: Com esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al col·le dient, ostres, hi haurà professors i no haurà professors?
3: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay mínimo de professores i tal.
2: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
3: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que havia huelga, però que havia mínimo de professores. I bueno.
2: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
4: Sí.
2: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
4: Voldria més vacances.
2: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
4: Cinquè.
2: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
4: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
2: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
4: No hi ha cap.
2: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
4: Sí.
2: I tu, tens ganes de començar el col·le?
4: No.
2: No? Què has fet aquest estiu?
6: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
2: Quin curs comences?
5: Segon d'ESO.
2: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
5: Música i educació física.
2: Educació física, no? Sí. T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
5: Sí.
2: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
5: Curt.
2: S'ha fet curt, no, igualment?
5: Sí.
2: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
5: Vale, gràcies.
2: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
6: Bé, bé.
2: Dura? Amb ganes, no?
6: Amb ganes, amb ganes.
2: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes, i la nena?
6: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
2: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
6: Sí.
2: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
6: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
2: Teníeu ganes de, tenies ganes de tornar a l'escola?
7: Sí.
2: Tenies ganes de veure els companys?
7: Sí.
2: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així en especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
7: Català.
2: És a dir, les llengües, no?
7: Català.
2: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
6: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
2: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
6: Sí, totalment, totalment.
2: Com us han informat?
6: La comparteixo.
2: Com us han informat? Us han dit quina assistència hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que hi ha avui vaga?
6: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
2: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
6: Sí, sí, sí, totalment informats.
2: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
2: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
8: Sí.
2: Sí, no?
8: Sí, ells també.
2: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
8: Sí, sí, sí, sí.
2: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
8: Sí.
2: Com està fent, com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens, com es gestiona això?
8: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
2: Quin curs fan els vostres fills?
8: Primer i segon.
2: I com està siguent aquesta etapa de primària?
8: Bueno, no sé, bastant like.
2: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
8: sí,
2: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
2: Que us van dir que hi havia menys professors.
8: Sí.
2: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
8: Bé, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
2: Entens els motius, però potser un altre dia hauria sigut millor, no? Més acertat.
8: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
2: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
2: No?
9: Sí.
2: Tu, els pares sí, no?
9: Sí.
2: I els crios?
7: No.
2: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno, llarg.
2: A tu se t'ha?
7: Molt curt.
2: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
7: No.
2: No, no, tenies ganes de més estiu?
7: Sí.
2: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està siguent la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
2: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja va. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha menys professors, com us han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
2: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga, que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga el primer dia?
9: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
2: Com està sigut la tornada a l'escola?
10: Bueno, normal no, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta de, precisament, de no començar amb una normalitat com es començava abans.
11: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
10: Correcte.
11: Ets mare i professora, m'imagino, no?
10: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
11: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
10: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, bueno, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
11: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
10: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
11: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
12: Jo escriu... sí.
11: Tu sí, no?
12: Sí.
11: Com a mare, sí.
12: Sí.
11: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no?
13: També?
12: Bueno.
11: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
4: Perquè vull fer educació física.
11: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
12: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
11: Com està sent també l'entrada al col·le, amb tot el tema de la compra de llibres?
12: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això és... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa amb el col·le, però bueno, bé.
11: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Com, què en penses de tot plegat?
12: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
11: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
12: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego hay niños pequeños, yo lo hubiera puesto otro día.
2: Per a alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encaren aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
0: L'inici del curs escolar aquest dimarts, aquest dimecres, les escoles estan tancades i les classes es reprendran aquest dijous.
14: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Bones xifres del seguiment de la Festa Major a través de Ràdio Sant Andreu. Sobretot a Instagram, 300.000 visualitzacions en només 4 dies a Instagram amb la cobertura de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies per fer possible aquest ampli seguiment. 300.000 visualitzacions, de fet, més de 300.000 visualitzacions en només 4 dies de totes les informacions sobre la cobertura de la Festa Major. De fet, durant aquests 4 dies s'han publicat moltes notícies i reportatges i entrevistes que han estat publicades a la pàgina web, a més de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram. Informacions que també han estat recollides a través del canal de WhatsApp i que s'han pogut escoltar a través de la 98.0 de la FM. Les més de 300.000 visualitzacions a Instagram i la 60ena de continguts publicats a la pàgina web evidencien l'interès generat per la Festa Major i reforcen el paper també de Ràdio Sant Andreu com a mitjà de proximitat per seguir l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. I a motiu d'aquesta Festa Major, a continuació volem recuperar íntegre el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat El Casino. L'entitat de Sant Andreu de la Barca, la més antiga de la ciutat, celebra enguany el centenari de l'edifici del casino i van ser els protagonistes de la Festa Major.
13: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la DROC, de l'agrupació cultural Aigües Toses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també en acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la DROC i dels Ous de Drac de la Colla de Diables que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la Festa Major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs, i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits, i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la Societat El Casino, que ens faran el seu pregó.
15: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues, i bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
16: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
15: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
16: Doncs obre la capsa.
15: Encara no.
16: Comencem bé.
15: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
16: Això pot trigar. Va, va. Això pot trigar.
15: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
16: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
15: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
16: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
15: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
16: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
15: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
16: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
15: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
16: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
15: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
16: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
15: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
16: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
15: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
16: Gent que s'ajudava.
15: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
16: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
15: Ojo,
17: una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
18: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
17: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
18: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
16: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
18: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... I coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
17: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
18: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
16: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
18: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
17: Perquè l'edifici és del casino.
18: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
19: Doncs obrim la capsa.
18: Ei, ei, ei, un moment.
19: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur... que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
18: El mòbil!
19: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
18: Ja ho teniu tot, doncs?
16: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
19: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
17: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
18: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
19: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
16: Què és això del FOMO?
17: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
19: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu. Fa uns anys, la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? doncs aquest és el nostre Matrix. I per, la de, i per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar la pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
16: Més pastilles no, sisplau. És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
20: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
19: Ara ens toca triar nosaltres.
16: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho! Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
19: Una pedra.
16: Una pedra.
18: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
19: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
18: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
16: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
18: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
16: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
18: Fa 100 anys vam posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
21: La podem agafar?
18: És clar, és tota vostra.
21: Ostres, pesa una mica, no?
16: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
19: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
21: I es fa entre tots.
16: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina. És la primera pedra dels pròxims 100 anys.
19: Que comenci la festa!
18: Un moment, un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: Bravo.
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies Societat del Casino per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: El pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat El Casino, que van fer aquest pregó amb motiu també del centenari de l'edifici del casino. Es tracta, doncs, de l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, un pregó que va ser encapçalat per la seva presidenta, per la Carme Lloberol. Sobre aquest inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i també del pregó de la Societat El Casino, en vam parlar a Ràdio Sant Andreu amb els seus protagonistes.
3: Visca la Societat El Casino! Visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major!
2: La Societat El Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat El Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat El Casino, i també amb un dels membres de la Societat El Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
3: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, sí, sí, i amb diferents generacions.
4: Què volíeu buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del drac, molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
4: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
3: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
4: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
3: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
4: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
3: No, jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
4: Què és el casino?
3: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
4: Edifici emblemàtic, centenari...
3: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu, ah, jo no sabia que existia això.
4: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
5: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
4: Sí. Exacte.
5: Poca broma, eh?
4: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
5: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
3: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
4: Gràcies i felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, vinga.
2: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Bé, alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
6: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
4: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
6: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
4: L'escoltem emocionat, eh?
6: Molt emocionat.
4: Què espera d'aquesta festa major?
6: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
4: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat El Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
7: Sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
4: Serà una festa major calorosa, eh?
7: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
4: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Juaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
7: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
4: Comenta abans a l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
7: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
6: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any.
1: amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, y de mí, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar una idea supergenial, o sigui, i un gest molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé

0: ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
0: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
0: Sí, és que ara sembla que no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
0: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i lo important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I per tant jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li demanava la valoració a l'alcalde. Ara vostè, com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i ja està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: També hem fet en valoració de la festa major petita, ho hem fet amb Anna Serra, regidora adjunta a Cultura.
4: Una valoració molt positiva, com sempre, la festa major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també. De diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també, doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la festa major, doncs, una mica refrescats.
0: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar, doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
4: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs, amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut, doncs, per quedar-se.
0: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
4: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de, bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
0: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta festa major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
4: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
0: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la DROC, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca, doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
4: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats, doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
0: La Festa Major Petita ha arribat per quedar-se, no?
4: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys, i cada vegada millor i amb noves activitats.
0: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
4: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
0: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
4: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
0: I parlant de la Festa Major Petita, el darrer àudio que escoltarem en el dia d'avui és el pregó de la Festa Major Petita, protagonitzat en aquesta edició per als Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables, que celebra el seu desè aniversari, i també la canalla de la Colla Castellera de la DROC, que enguany també celebren el seu desè aniversari.
5: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la DROC. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc, com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles. Eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
5: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
7: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem barçots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
8: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
9: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
10: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen surdos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
11: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els Castellers i diumenge a tard dels Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble, necessitem espais dignes on poder-ho fer.
12: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
13: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
14: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la DROC!
15: Visca!
14: Els diables i els ous de drac!
15: Visca!
14: I visca la festa major!
5: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
16: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la DROC, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3...
15: Visca la festa major!
16: Que comenci la festa!
17: El pregonet de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca va arrencar el passat divendres i també després va arrencar el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat del Casino que hem escoltat en el dia d'avui. Recuperant també la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després de 4 dies intensos. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, com també disponible a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 9 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui s'estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui, en el Via Directa, parlarem de l'activació d'alerta per pluges torrencials i suspensió d'activitats a Sant Andreu de la Barca. De fet, la ciutat ha activat l'alerta per pluges torrencials davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades aquest dimarts per al govern de la Generalitat. L'Ajuntament també ha activat l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. Una alerta, també a la comarca del Baix Llobregat, prevista entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Avui també parlarem de l'inici del curs escolar a Sant Andreu de la Barca. Va arrencar aquest dimarts, tot i que avui les classes han estat suspeses, com dèiem, el motiu doncs l'activació d'alerta per pluges. I avui seguirem recordant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats que s'han realitzat. Ens centrarem, entre altres coses, en el pregó que van protagonitzar la Societat del Casino, enguany que celebren el centenari de l'edifici del Casino. Salutacions de Jordi Milian, com diem, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha activat l'alerta per aquest dimecres i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. De fet, la Generalitat ha restringit la mobilitat i ha suspès l'activitat educativa, universitària i esportiva al Baix Llobregat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda davant d'un episodi situat en un nivell de perill de 5 sobre 6. Sant Andreu de la Barca s'ha preparat per un episodi de pluges molt intenses vistes per aquest dimecres. Davant de les previsions meteorològiques i les mesures anunciades pel govern de la Generalitat, l'Ajuntament va activar dimarts l'alerta i ha decretat el tancament de diversos equipaments municipals. També s'han clausurat preventivament els accessos al riu Llobregat i s'ha reforçat la neteja dels embornals. Davant d'aquest escenari, la Generalitat de Catalunya també va demanar a les empreses que entre les 7 del matí i les 5 de la tarda prioritzessin el teletreball en tots els àmbits en què sigui possible. Entre les mesures preventives també hi ha l'ajornament de l'activitat sanitària no urgent i no essencial i la restricció de la mobilitat. La recomanació és evitar els desplaçaments i limitar-los a situacions de força major i als serveis essencials. Les restriccions també afectaran igualment els centres de dia per a persones grans i persones amb discapacitat. De fet, aquest dimarts a la tarda es va rebre un missatge S-Alert. En aplicació de les mesures preventives, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va anunciar aquest dimarts que per avui, dimecres, el tancament de les escoles bressol municipals, el complex esportiu de Can Salvi, l'11, la Biblioteca Aigüestoses, l'Espai Jove, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany i també l'Espai d'Igualtat. També queda suspesa una activitat que estava prevista per aquest dimecres al matí del 7è Congrés de les Dones al Baix Llobregat, mentre que les visites programades als serveis socials seran reprogramades. Una altra de les mesures adoptades, com dèiem, és la clausura preventiva dels accessos al riu Llobregat, una zona especialment sensible davant d'episodis de precipitacions intenses i possibles crescudes de cabal. Paral·lelament, els serveis municipals van intensificar dimarts tarda vespre les tasques de neteja dels embornals, amb una atenció especial als punts que acostumen a presentar més problemes durant els episodis de pluges fortes. L'objectiu d'aquests treballs és facilitar l'evacuació i la canalització de l'aigua i reduir el risc d'acumulacions i també inundacions. Tant la Generalitat com l'Ajuntament demanen a la ciutadania extremar precaucions, evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i els canals oficials. La franja de màxima alerta se situa entre les 7 del matí i les 5 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre, unes 10 hores, durant les quals Sant Andreu de Barca i també el conjunt del Baix Llobregat hauran de reduir l'activitat i la mobilitat davant del risc de pluges torrencials.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dilluns s'iniciava un nou curs escolar i aquest dimecres les escoles estan tancades per aquest avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat i, per tant, les classes han estat suspeses. Sobre l'inici del curs escolar, en vam parlar aquest dimarts amb la regidora d'Educació, Anna Serra.

0: Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
1: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera

0: i també a l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra, quan són de primària, quan són d'ESO?
1: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
0: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
1: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot doncs això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
0: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
1: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
0: Vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca s'invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
1: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
0: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions: reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions, des de la seva regidoria, com les valora?
1: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a

0: a unes tasques burocràtiques que van, en, bueno, van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció precisament d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
0: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
0: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
0: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és. Tant per les famílies com pels nens i nenes. Perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
0: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
0: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor d'Educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
0: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en què no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt, molt, molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que... Doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
0: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I sobre aquest inici de curs d'aquest dimarts vam parlar també amb pares, mares i també els alumnes que inicien un nou curs. Com dèiem, aquest reportatge va ser enregistrat aquest dimarts amb motiu de l'inici escolar, un inici que va estar marcat també per la vaga de professors i professores del personal docent. I recordem que aquest dimarts no hi ha classes per l'avís de pluges torrencials a la comarca del Baix Llobregat. És un reportatge de Joel Carrascó.
2: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
3: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
2: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
3: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
2: Este año empieza el 8, antes de la diada, normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
3: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
2: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
4: Te digo, bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
2: ¿Tienes ganas de empezar?
4: Sí.
2: ¿Qué curs comienzas?
4: Es quinto.
2: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
4: Bien, ¿no? Mamá, como todos los días, ¿no?
3: Aprobó todo y muy bien.
2: Com esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al col·le dient, ostres, hi haurà professors i no hi haurà professors?
3: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay el mínimo de professores y tal.
2: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
3: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que havia huelga, però que havia mínimo de professores. Y bueno.
2: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
4: Sí.
2: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
4: Voldria més vacances.
2: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
4: Cinquè.
2: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
4: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
2: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
4: No hi ha cap.
2: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
4: Sí.
2: I tu, tens ganes de començar el col·le?
4: No.
2: No? Què has fet aquest estiu?
4: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
2: Quin curs comences?
4: Segon d'ESO.
2: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
4: Música i educació física.
2: Educació física, no? Sí. T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
4: Sí.
2: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
4: Curt.
2: S'ha fet curt, no, igualment?
4: Sí.
2: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
4: Vale, gràcies.
2: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
5: Bé, bé.
2: Dura? Amb ganes, no?
5: Amb ganes, amb ganes.
2: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
5: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
2: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
5: Sí.
2: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
5: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
2: Tenies ganes de tornar a l'escola?
6: Sí.
2: Tenies ganes de veure els companys?
6: Sí.
2: Hi ha alguna cosa, alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
6: Català.
2: És a dir, les llengües, no? Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no a l'Ortiz, no?
5: Sí, no és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'han de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos. perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs, tan pocs recursos.
7: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no?, aquesta vaga?
5: Sí, totalment, totalment.
7: Com us han informat?
5: La comparteixo.
7: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que hi avui hi va?
5: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat. I, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
7: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
5: Sí, sí, sí. Totalment informats.
7: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
7: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
8: Sí.
7: Sí, no?
8: Ells també.
7: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
8: Sí, sí, sí, sí.
7: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
8: Sí.
7: Com està fent? Com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens? Com es gestiona això?
8: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres. O sigui que ara, bueno... amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
7: Quin curs fan els vostres fills?
8: Primer i segon.
7: I com està sent aquesta etapa de primària?
8: Bueno, no ho sé. Bastant like.
7: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec que us van enviar una circular,
8: sí,
7: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
7: Que us van dir que hi havia menys professors.
8: Sí.
7: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
8: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga, perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga, però bueno.
7: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
8: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
7: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
7: No?
9: Sí.
7: Tu, els pares sí, no?
9: Sí.
7: I els crios?
10: No.
7: No, no tenia ganes. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno, llarg.
7: A tu se t'ha?
10: Molt curt.
7: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
10: No.
7: No, no, tenies ganes de més estiu?
10: Sí.
7: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està sent la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat, ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
7: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha menys professors, com us ho han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera. Perquè tot això passa en els problemes pares.
7: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera o t'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga primer dia?
9: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
7: Com està sent la tornada a l'escola?
11: Bueno, normal no, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem i es tracta precisament de no començar amb una normalitat com es començava abans.
7: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
11: Correcte.
7: Ets mare i professora, m'imagino, no?
11: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen, ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
7: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
11: Bueno, a veure, per una banda jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
7: Tu que ets mare professora, per què és important ara per la gent que ens estigui sentint el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
11: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans i igual que la sanitat és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això... perquè lluitarem.
7: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
11: Jo sí.
2: Tu sí, no?
12: Sí,
2: com a mare, sí.
12: Sí.
2: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
13: Bueno.
2: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
13: Perquè vull fer educació física.
2: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sigut la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
13: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
2: Com està sent també l'entrada al col·le? Home, tot el tema de la compra de llibres...
13: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
2: També preguntar-vos per acabar el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Com, què en penses de tot plegat?
13: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
2: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
13: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego hay niños pequeños, yo lo hubiera puesto otro día.
2: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: L'inici del curs escolar, aquest dimecres, les escoles estan tancades i les classes es reprendran aquest dijous.
14: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Bones xifres del seguiment de la Festa Major a través de Ràdio Sant Andreu. Sobretot a Instagram, 300.000 visualitzacions en només 4 dies a Instagram amb la cobertura de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Des de Ràdio Sant Andreu volem donar les gràcies per fer possible aquest ampli seguiment, 300.000 visualitzacions, de fet, més de 300.000 visualitzacions en només 4 dies de totes les informacions sobre la cobertura de la Festa Major. De fet, durant aquests 4 dies s'han publicat moltes notícies i reportatges i entrevistes que han estat publicades a la pàgina web, a més de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram. Informacions que també han estat recollides a través del canal de WhatsApp i que s'han pogut escoltar a través de la 98.0 de la FM. Les més de 300.000 visualitzacions a Instagram i la 60ena de continguts publicats a la pàgina web evidencien l'interès generat per la Festa Major i reforcen el paper també de Ràdio Sant Andreu com a mitjà de proximitat per seguir l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. I a motiu d'aquesta Festa Major, a continuació volem recuperar íntegre el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat El Casino. L'entitat de Sant Andreu de la Barca, la més antiga de la ciutat, celebra enguany el centenari de l'edifici del casino i van ser els protagonistes de la Festa Major.
15: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també ben acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la Festa Major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el parc central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt like, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
12: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
16: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
12: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
16: Doncs obre la capsa.
12: Encara no.
16: Comencem bé.
12: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
16: Això pot trigar. Va. Això pot trigar.
12: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment l'any 1926?
16: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
17: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
16: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
17: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
16: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
17: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
16: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
17: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
16: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
17: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
16: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
17: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
16: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
17: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
16: Gent que s'ajudava.
17: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
16: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
17: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
18: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
17: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
18: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
16: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
18: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
17: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
18: Exacte. Un lloc on, on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
16: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
18: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
17: Perquè l'edifici és del casino.
18: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
19: Doncs obrim la capsa.
18: Ei, ei, ei, un moment.
19: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
18: El mòbil.
19: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
18: Ja ho teniu tot, doncs?
16: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
19: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
17: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
18: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
19: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
16: Què és això de FOMO?
17: Fa 100 anys la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
19: Avui la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
16: Més pastilles no, sisplau.
17: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
16: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
19: Ara ens toca triar nosaltres.
17: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho! Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
20: Una pedra.
17: Una pedra.
18: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
20: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
18: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
17: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
18: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
17: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
18: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
21: La podem agafar?
18: És clar, és tota vostra.
21: Ostres, pesa una mica, no?
17: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
20: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
21: I es fa entre tots.
17: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
20: Que comenci la festa!
18: Un moment, un moment! Un moment, un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies Societat del Casino, per aquests 100 anys, sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom, i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: El pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat El Casino, que van fer aquest pregó amb motiu també del centenari de l'edifici del casino. Es tracta, doncs, de l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, un pregó que va ser encapçalat per la seva presidenta, per la Carme Lloberol. Sobre aquest inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i també del pregó de la Societat del Casino, en vam parlar a Ràdio Sant Andreu amb els seus protagonistes.
3: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca, i visca la festa major!
2: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
4: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
3: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
4: Ha estat molt coral.
3: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
4: Què volíeu buscar en aquest pregó?
3: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
4: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
3: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
4: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
5: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
4: Satisfet del resultat del pregó?
5: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
4: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
3: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
4: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
3: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
4: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
3: No, jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
4: Què és el casino? Què és?
3: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
4: Edifici emblemàtic, centenari...
3: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
4: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
5: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
4: Sí. Exacte.
5: Poca broma, eh?
4: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
5: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
3: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
4: Gràcies i felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, vinga.
2: Una plaça en Senclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
6: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
4: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
6: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
4: L'escoltem emocionat, eh?
6: Molt emocionat.
4: Què espera d'aquesta festa major?
6: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
4: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat El Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
7: Sí, jo crec que és un encert, això, de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
4: Serà una festa major calorosa, eh?
7: Sí, crec que serà dels pocs anys que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
4: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
7: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig, molt... Ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
4: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura.
7: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
2: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
6: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any. amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals.

0: porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
0: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarle, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
0: Sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
0: A todos, si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una buena representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
0: sí.
1: De l'estàtua.
0: Sí. Y eso que es el primer evento de la fiesta mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
1: A Jordi orgullós?
0: Muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
0: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
0: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
1: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2000

0: 23 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
0: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació i col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia, arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi. També agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, Brigada, Policia, Neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i a veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: També hem fet en valoració de la Festa Major Petita, ho hem fet amb Anna Serra, regidora adjunta a Cultura.
4: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també. De diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també, doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major, doncs, una mica refrescats.
0: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar, doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
4: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs, amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut, doncs, per quedar-se.
0: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
4: Hem tingut de tot, i a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de, bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
0: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta festa major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
4: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
0: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany, dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la Colla Castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca, doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
4: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats, doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
0: La Festa Major Petita ha arribat per quedar-se, no?
4: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys, i cada vegada millor i amb noves activitats.
0: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra. Què tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major? També s'ha agraït, no?
4: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un Parc Central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
0: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
4: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
0: I parlant de la Festa Major Petita, el darrer àudio que escoltarem en el dia d'avui és el pregó de la Festa Major Petita, protagonitzat en aquesta edició per als Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables, que celebra el seu desè aniversari, i també la canalla de la Colla Castellera de la Droc, que enguany també celebren el seu desè aniversari.
5: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca, i els nens i nenes dels Castellers de la Droc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també. Dic, us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
5: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
7: Baixo? Ai.
5: I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
8: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem barçots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
9: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
10: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar de les activitats d'aquests 4 dies de Festa Major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
11: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
12: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els Castellers i diumenge a tard dels Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertànyer.
13: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
14: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
15: Així que us convidem a formar part d'això. Perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
16: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la DROC!
17: Visca!
16: Els diables i els ous de drac!
17: Visca!
16: I... visca la festa major!
5: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert. Alcalde de Sant Andreu de la Barca!
18: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la DROC, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: El pregonet de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca va arrencar el passat divendres i també
18: després va arrencar el pregó de la Festa Major a càrrec de la Societat del Casino que hem escoltat en el dia d'avui. Recuperant també la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després de 4 dies intensos. Tota la informació està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, com també disponible a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també informació a